0: ¿ok?
1: Èxits sense pausa, un rere l'altre.
2: No.
1: A Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Bon dia, són les 10. Palafolls es prepara per dues nits més de temperatures elevades. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació de risc per calor diurna i nocturna intensa pels pròxims dies. Tot i que la primera nit d'aquest episodi ja ha passat, les previsions indiquen que la calor nocturna continuarà sent especialment intensa durant aquesta nit i la de demà al Maresme. A Palafolls es preveu que el termòmetre no doni treva durant les hores de descans, fet que pot afectar a la qualitat del son de la ciutat. Com és habitual, des de Protecció Civil s'han recordat els consells bàsics per combatre la calor i dormir millor. A més, les autoritats sanitàries també recomanen seguir un seguit de pautes per minimitzar els riscos per la salut i fer front a l'ambient sufocant, especialment a l'interior de les llars. Entre aquests, destaquen que durant el dia cal mantenir les persianes tancades on toca el sol directament. A la nit s'han d'obrir les finestres per ventilar. Pel que fa a la hidratació i alimentació, és essencial hidratar-se de manera constant, fins i tot sense tenir sensació de set, especialment en el cas d'infants i persones grans, entre altres. Mireia Hernández, infermera de l'ABS, Malgrat Palafolls, n'ha donat més detalls.
1: A la nit també obrir les finestres perquè així hi hagi ventilació. Si s'utilitzen climatitzacions, que les temperatures que es posin en aquests aparells siguin no extremadament fredes, sinó que permetin temperatures confortables, i llavors durant el dia la persona s'ha d'hidratar, o sigui, beure molta aigua, menjar fruites que tinguin bastanta quantitat d'aigua, a les nits no fer sopars massa copiosos i menjar aliments que la digestió sigui molt més fàcil, i bueno, evitar l'alcohol, perquè l'alcohol el que provoca és la deshidratació. I per exemple, doncs, també podria ser útil refrescar-se, no? Fer-se una dutxa abans d'anar a dormir.
0: A banda d'aquesta dutxa, també es recomana utilitzar llençols i pijames de cotó lleuger i transpirable, evitant teixits sintètics que atrapen la calor. Com és habitual, en cas de trobar-se malament o per qualsevol consulta de salut relacionada amb les altes temperatures, recorden que es pot contactar amb el servei de 061 Salut Respon. De moment, això és tot. Aquesta notícia ja la teniu disponible al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació. Que vagi molt bé.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
2: Pensat que finalment estigui tot el poble emocionat.
3: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
4: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
5: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
6: La figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
1: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa a Palafolls.
3: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
7: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
8: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
9: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
0: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
10: Ràdio Palafolls 107.7 FM.
11: This is David Guetta.

0: Bon dia a tothom, molt bon dia. Ja som dimarts 21 de juliol i el rellotge marca les 10:06 del matí. Aquí a Ràdio Palafolls comença un dia més al de gorra, el programa de l'estiu que us posa banda sonora dels matins amb els millors èxits musicals des dels anys 80 fins a l'actualitat. Avui tenim, com sempre, un programa ben complet, la nostra agenda de plans amb el Noto Verdis, perquè no us quedeu sense saber què fer aquests dies. En Quim Serra ens explicarà quin temps ens espera i, és clar, no podia faltar el nostre concurs de cada matí, el de gorra. Quedeu-vos que en una estona us expliquem tots els detalls i com podeu participar-hi i ara sí, comencem el programa.
1: www.radiopalafolls.cat

0: Que sí, que arriba el concurs. Ja esperava que no hi hauria. Ja hi tornem a ser, arribat el moment del concurs de Dagorra. Avui el premi torna a ser un dels vostres preferits. Sortegem un àpat per dues persones al restaurant Pizzeria al Balconet, a la seva terrassa, per gaudir d'una bona pizza ben calenta en una d'aquestes nits d'estiu que conviden a sortir a sopar fora, eh? Un pla senzill però que sempre agrada. Bon ambient, bona companyia, una pizza que fa venir gana només per pensar-hi. Així que esteu ben atents, perquè ara us expliquem la pregunta d'avui i com podeu emportar-vos aquest sopar. Avui demanem amb quin personatge famós aniríeu al Balconet. Pot ser fins i tot de ficció, eh? Jo aniria amb en Doraemon, amb en Son Goku, alguna cosa així. Fins i tot personatges que no estiguin entre nosaltres, eh? Mira, jo m'aniria amb Bob Marley, amb en Freddie Mercury. Com sempre, trucades al 93-761-4701. Envieu-nos un mail a estiu@radiopalafolls.cat o fins i tot, si ho preferiu, un WhatsApp al 607-64-65-66. Trucades al 93-761-4701, estiu@radiopalafolls.cat i WhatsApps al 607-64-65-66. Amb quin personatge famós aniríeu al Balconet? Viu o no, ficció o real, el que vulgueu. Teniu fins la una per contestar. Continuem amb el Dagorra.
1: Oh, no busquis fora el que pots aconseguir.

0: Arriba el moment de la previsió meteorològica d'avui dimarts. Quim Serra, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Avui jornada que torna a estar marcada bàsicament per les temperatures càlides, ambient plenament estiuenc, amb màximes totes elles per damunt dels 30 graus i fins i tot fregant els 35 cap a l'interior de la comarca, amb un ambient xafogós, amb domini del sol. Si bé hi haurà alguns núvols poc importants, no esperem que deixin precipitació, i amb vents que en conjunt bufaran fluixos de component entre el sud i el sud-oest a les hores centrals del dia. La situació marítima, com fins ara, tranquil·la, arrissada i petites àrees de marejol al llarg d'aquesta setmana. Com ja indicàvem ahir, continuarem més o menys amb la mateixa situació. Demà com avui tornarem a tenir calor intensa tant de dia com de nit, però sobretot a les hores centrals del dia, altre cop amb màximes cap als 35 graus a l'interior de la comarca, 32-33 a prop de la costa. Per tant, ambient calorós novament amb vents fluixos i amb una situació marítima tranquil·la. Demà passat, dijous i divendres, de moment tot continuarà igual, però a últimes hores de divendres començarà a entrar una massa d'aire més freda que iniciarà un descens de temperatura que notarem més de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge. Això de retruc també ens portarà alguns xàfecs entre la tarda del dissabte i el matí del diumenge. Sembla que poc importants, tot i que en aquesta època de l'any localment, sempre de forma local, podem tenir algun fenomen doncs una mica més destacable, però en general precipitacions extenses de moment no se n'esperen. Sembla que siguin fenomens molt puntuals de cada cap de setmana, i això sí, amb un respir pel que fa a les temperatures, que baixaran de forma clara.
2: Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

0: Aquest 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol, moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Ax número 2.
1: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
2: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
3: Ràdio Palafolls.
2: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
3: Escoltes...
2: Ràdio Palafolls, al 107.7
3: FM.

0: Bon dia de nou, són les 11. Palafolls es queda a 2 punts del nou objectiu europeu de reciclatge. Palafolls va tancar el 2025 amb una taxa de recollida selectiva bruta del 53,3%, la més alta dels 4 municipis de la Mancomunitat de Residus de l'Alt Maresme. Tots els bons resultats, el municipi encara es queda 1,7 punts per sota del nou objectiu europeu, que fixen el 55%, la preparació per la reutilització i el reciclatge de residus municipals. Segons l'informe anual de la Mancomunitat, durant el 2025 es van gestionar 5.696 tones de residus, un 7,8% més que l'any anterior, quan se'n van recollir 5.285. L'informe no atribueix aquest increment a una causa concreta, tot i que també assenyala que la població censada de Palafolls va créixer lleugerament, passant de 9.933 a 10.026 habitants, un augment del 0,9%. Del total de residus recollits al municipi, 3.033 tones es van separar selectivament, mentre que 2.662 van correspondre a la fracció de resta. Pel que fa a les principals fraccions reciclades, Palafolls va recollir 864 tones de matèria orgànica, 556 d'envasos lleugers, 522 tones de vidre i 393 tones de paper i cartró. També es van gestionar 1.908 tones de restes vegetals i 1.499 tones de voluminosos, a banda 1.246 de fusta. En comparació amb la resta de municipis de la Mancomunitat, Palafolls lidera el percentatge de recollida selectiva per davant de Malgrat de Mar, Pineda i Santa Susana. Tot i això, les dades evidencien que encara caldrà incrementar la recollida selectiva per assolir els objectius ambientals que marca la Unió Europea. I seguim parlant de més residus, perquè Malgrat de Mar organitza la primera sessió informativa del model de recollida de residus aquest dissabte. L'Ajuntament ha iniciat els preparatius per la implementació d'un nou sistema de recollida d'escombraries. La posada en marxa d'aquest està prevista pel pròxim mes de novembre. Per tal d'explicar els detalls d'aquest canvi als veïns i veïnes, el consistori ha programat una primera reunió informativa per aquest dissabte a les 10 a la sala Joaquim Garrigat de l'Arxiu Municipal. Aquesta setmana més s'ha iniciat el repartiment de 7.500 cartes informatives, una per cada llar del poble, i així començaran a sensibilitzar la població sobre el nou model. Una de les principals novetats és que la recollida no serà uniforme, sinó que variarà segons el carrer o el tipus d'edifici. Entre les modalitats previstes hi ha la recollida porta a porta, els espais comunitaris i els contenidors tancats. A més, el servei inclourà àrees d'emergència per necessitats puntuals i una deixalleria mòbil que recorrerà diversos punts de la població durant tota la setmana. L'Ajuntament ha dissenyat un cronograma per una transició esglaonada. Segons detallen, al setembre es farà arribar a cada veí la informació detallada sobre com haurà de treure la bossa exactament. També es faran més sessions informatives tant presencials com en línia. De cara a l'octubre realitzarà el lliurament dels materials que cada malgratenc necessitarà i ja al novembre entrarà en vigor el nou sistema de recollida. Aquestes notícies i moltes més les teniu, com sempre, al nostre web, que és www.radiopalafolls.cat, i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a les 12 amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
2: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
3: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
4: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
1: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
3: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
1: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir el vehicle.
5: Avançar les eleccions no són bones notícies.
6: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
7: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
8: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament. www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
9: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
10: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
0: Estiu @radiopalafolls.cat.

0: canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat. El portal de l'Ajuntament a internet, informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.

0: Seguim en directe al de Gorra, recordatori de mig matí per qui just ara es connecta. Us posem en situació. Avui teniu l'oportunitat d'endur-vos un sopar per dues persones a la terrassa del balconet amb una bona pizza. I la pregunta d'avui era: amb quin personatge aniríeu a sopar? Pot ser real, pot ser de ficció, pot estar viu o no. Així que, si encara no heu participat, ja sabeu, proveu sort. Alguns personatges que ens heu dit. Llegeixo així ràpid, Repetits fins i tot, Leo Harlem, Andrea Bocelli, Carol G, Antonio Orozco, Leo Messi, molt, molt futbolista, també. També gent que s'ha posat molt tendre recordant, doncs, a familiars que ja no hi són, dient, mira, jo aniria... Em sembla molt, molt bonic, molt tendre. Thomas Shelby, Pau Cubarsí, etcètera. Truqueu-nos al 93-761-4701, correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat i whatsapps al 607-64-65-66. Estem sortejant un àpat al balconet de Palafolls. 93-761-4701, estiu@radiopalafolls.cat i 607-64-65-66. Amb quin personatge aniríeu a sopar al balconet? Encara sou a temps, fins instants abans de la una, ja sabeu. I continuem amb el de Gorra d'avui. Seguim!
1: Ràdio Palafolls. Tots els èxits, un rere l'altre.

0: No t'ho perdis.
1: Avui som dimarts 21 de juliol. Repassem les principals activitats culturals d'aquests dies al No t'ho perdis.
0: No t'ho perdis.
1: A partir d'avui s'obren les inscripcions per a les sessions grupals d'educació postural d'activitat física a partir de 60 anys. Les sessions són dirigides per professionals i estan enfocades a fer exercicis d'estirament i manteniment adaptats per a persones grans i sense forçar. Amb aquestes sessions s'intenta millorar la seva flexibilitat, agilitat i musculació. Les sessions seran dilluns i dimecres tant al Palauet com al Forroi i les inscripcions es podran fer tant telemàticament com presencialment amb cita prèvia a l'OH.
0: No t'ho perdis.
1: Demà dimecres 22 de juliol es dona el tret de sortida a la Festa Major de Blanes, tot i que ja està en funcionament la fira d'atraccions tant al Passeig de Mar com a l'antic camp de futbol dels Pins. El tradicional concurs de focs d'artifici serà des de dijous fins dilluns 27. Podeu consultar totes les activitats al programa de festes a xarxes socials i al web de l'Ajuntament, blanes.cat. A Blanes és l'última setmana per veure les exposicions de pintura a Casa Saladrigues, Mare Nostrum d'Antonio Claudio Reinero i les obres de Maribel Rey. En dues exposicions acabaran aquest dissabte 25. L'obra d'Antonio Claudio Reinero destaca per combinar tradició i contemporaneïtat, explorant la pintura, l'abstracció i l'experimentació amb materials naturals com la fusta i la pedra, mentre que la de Maribel Rey combina realisme i lirisme per representar paisatges i escenes carregats de sensibilitat.
0: No t'ho perdis.
1: Aquest vespre actuarà a Tordera el còmic Miguel Espejo, un dels còmics més consolidats del moment gràcies a un humor basat en la quotidianitat, la improvisació i la connexió amb el públic. Ha actuat en teatres, festivals, empreses, ajuntaments i celebracions privades, oferint sempre espectacles propers, dinàmics i plens de veritats amb què tothom es pot sentir identificat. L'actuació serà presentada per Pau Torner a les 9 del vespre al Casal de Joves. La Coral Palatiolo actuarà a Tordera en motiu del 50è aniversari de l'associació La Nostra Dansa, en col·laboració amb l'Ajuntament de Palafolls. L'acte final del Festival Multipolar, en el qual podrem gaudir d'una proposta que donarà valor a la música i a la cançó. Serà demà dimecres a les 9 del vespre al Parc de la Mollera.
0: No t'ho perdis.
1: La propera edició dels Embastats de Malgrat de Mar serà aquest dissabte, coincidint amb el 15è aniversari de l'activitat. Els Embastats es tracta d'una representació teatral del Malgrat de l'època de la pesta bubònica. Els actors i actrius expliquen teatralitzadament una història que parteix d'un fet històricament verídic relacionat amb aquesta pandèmia. Per veure aquest espectacle s'organitzen grups d'aproximadament 50 persones i es va seguint un recorregut pels espais més emblemàtics del municipi, on s'ha treballat per decorar la zona i recrear un ambient propi i idoni de l'època.
0: No t'ho perdis.
1: Aquest dissabte arriba la macrofesta dels 80 per primera vegada a Santa Susana. La tradicional festa que habitualment es fa a Palafolls arriba a Santa Susana a la platja de les Dunes, tot i que Palafolls mantindrà la festa dissabte següent, el dissabte 1 d'agost, a la plaça de Bopi a les 10 de la nit.
0: No t'ho perdis.
1: A Pineda de Mar continua la funció Notting Hill, el musical. Adaptació i direcció d'Aina Arrite i Gustavo Jiménez aquest dissabte i diumenge al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar a les 7 de la tarda. La proposta teatral explica la trobada inesperada entre un llibreter modest i una estrella de cinema. Una relació marcada per la diferència de mons, però plena de moments tendres i divertits. Aquesta adaptació busca connectar amb el públic a través de la música en directe i una posada en escena fresca i propera.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls. Els èxits musicals des dels 70 i fins l'actualitat. Dia i nit a Ràdio Palafolls. 107.7.

0: any 1998 sonava aquest Heartbeat del grup britànic Steps. I no anem gaire lluny perquè ens quedem a l'any següent, el 1999. Celtas Cortos feien sonar El Emigrante.
1: La imagen lo dice todo. Panorama
2: terrible, apocalíptico.
1: Persona que logró...
3: Si saps què passa a l'altra banda del món, com...

0: Bon dia de nou, són les 12. Més accessos a la C32 i menys cotxes a la costa amb el nou mapa de mobilitat que arriba a Malgrat, Pineda i Calella. El paisatge de la costa del Maresme es prepara per un canvi històric amb la transformació de la Nacional 2, una de les vies més transitades de l'Estat, en un gran passeig urbà per vianants. Aquest projecte, que connectarà 16 municipis de la nostra comarca des de Montgat fins a Malgrat, suposarà una reducció dràstica del trànsit de vehicles per prioritzar el benestar dels veïns i la mobilitat sostenible. Pels veïns de Palafolls, aquest canvi tindrà un impacte directe en la connectivitat de la zona, com que la Nacional 2 perdrà carrils de circulació per guanyar espais verds i carril bici. El pla preveu una inversió de 150 milions d'euros per millorar la capacitat de l'autopista C32 i evitar el col·lapse dels nuclis urbans. Les obres a l'autopista es concentraran a facilitar l'entrada i sortida de vehicles en punts estratègics de l'Alt Maresme. Malgrat de Mar es veurà beneficiat per la pacificació de la carretera actual, que passarà de 4 carrils a només 2 en el costat mar. A Pineda es completaran els enllaços actuals per fer-los més fluids i accessibles, i a Calella es construirà un nou enllaç per connectar directament el municipi amb la C32, millorant així els desplaçaments cap al sud i al nord del Maresme. Aquesta transformació s'emmarca en el conegut conveni Maresme signat entre el Ministeri de Transports i la Generalitat de Catalunya, amb una inversió total que ascendirà fins als 384 milions d'euros distribuïts fins l'any 2032. L'objectiu final és que l'espai que ara ocupa l'asfalt de la Nacional 2 es converteixi en un entorn amb voreres més amples, zones de serveis i un carril bici completament segregat, garantint així una connexió segura i verda entre els pobles de la costa. Tot i que els trams de l'Alt Maresme es troben en una fase més inicial del disseny, ja existeix un gran consens entre els ajuntaments implicats. Teniu aquesta notícia i moltes més a la nostra pàgina web, que és www.radiopalafolls.cat, i també a les nostres xarxes socials. Com sempre, tornem a la una, a l'informatiu migdia. Que vagi bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
2: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar...
3: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera...
4: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
1: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
5: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
1: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
6: per començar aquests canvis de direcció que també li han acompanyats d'un grafiat provisional.
1: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen amb marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Vaya, vaya, la de personatges que ens esteu dient, eh? Així no ho esperàvem. Recordem que estem sortejant un àpat al balconet per dues persones. Havíeu de dir amb qui, de ficció o personatge real, viu o no, aniríeu a sopar al balconet. Trucades al 93-761-4701, estiu@radiobalafolls.cat i whatsapps al 607-64-65-66. Heu dit George Clooney, heu dit Doraemon, heu dit Catwoman, heu dit Luffy de One Piece, que a mi m'ha agradat molt. Joan Dausà, Sergio Dalma, moltíssim. Esportistes, músics, dibuixos animats. Hi ha de tot, eh? Moltíssimes gràcies a tothom per participar. I encara sou a temps. Teniu fins 10 minutets abans de la una, que tanquem línies. Ens podeu trucar al 93-761-4701, estiu@radiopalafolls.cat i whatsapps al 607-64-65-66 per guanyar un àpat per dues persones al balconet d'aquí de Palafolls. Continuem amb el de gorra.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine
2: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love
0: it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Si 608-74-0404, anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
2: No tens excusa.
3: Ràdio Palafolls.
2: 107.7.

0: Love the Way You Lie, aquesta col·laboració entre Rihanna i Eminem. I anirem cap a 2021. Moltes gràcies i el seu bye bye.
1: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

Doncs ara sí, arribem al tram final de la gorra d'avui. Toca resoldre el concurs i entregar aquest sopar per dues persones al balconet. Anem a veure qui se les emporta. Heu dit personatges, heu dit de tot. Tinc apuntat aquí George Clooney, Doraemon, Catwoman, Luffy de One Piece, Joan Dausa, Sergio Dalmán, Gen Nieto, Joaquín Sabina, Serrat, Estopa, i però de tot, eh? O sigui, aniríeu a sopar amb tot tipus de personatges. Doncs moltíssimes gràcies a tothom per participar, i ens toca trucar-nos, i ara ens toca trucar a nosaltres. El crit de guerra d'avui, com és el balconet, ara heu de preguntar ben fort: quina pizza vols?

0: Estem fent la primera trucada. Tothom molt atent al telèfon. I el crit de guerra serà: quina pizza vols? Serà la primera avui?
1: Quina pizza vols?
0: Ara! Quina sort aquests dies que ja estem repartint a la primera. Portem dos dies perfectes.
1: Que bé.
0: Molt bé. Laura?
1: Sí, Laura.
0: Molt bé. Trucaves des de Palafolls?
1: Sí, de Palafolls.
0: Perfecte, ja tens gana de balconet, eh?
1: Sí, i tant.
0: Home, ja tens escollida la pizza i tot, ja saps en quin iràs, quin dia i quina hora.
1: No,
0: eh?
1: Encara no.
0: Doncs moltíssimes gràcies. Tens aquí paperet per anar al balconet, perfecte.
1: Vale, moltes gràcies.
0: Passes per aquí per la ràdio, d'acord?
1: Vale.
0: Anem parlant.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs moltíssimes gràcies. Que passis molt bé, que ràpid avui ha sigut. Mira. Moltíssimes gràcies, Laura. Que vagi molt bé el dia.
1: Gràcies a tu.
0: Adéu. Ai, se m'ha passat volant avui al final de la gorra. Doncs la Laura s'endú un superet al balconet. Arribem al final del programa d'avui. Ha estat un plaer acompanyar-vos aquest matí i us deixem amb l'informatiu de la una i demà ens tornem a escoltar. Que passeu molt bon dia. Moltíssimes gràcies. www.radiopalafolls.cat

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: Palafolls lidera ara mateix la recollida selectiva al Maresme amb una taxa del 53,3% durant l'any 2021, situant-se així per davant de municipis veïns com Malgrat o Pineda de Mar. Malgrat aquest rècord positiu, la localitat encara es troba a prop de 2 punts de distància per assolir el nou objectiu del 55% fixat per la Unió Europea per la reutilització de residus. L'informe anual de la Mancomunitat destaca que s'han gestionat prop de 5.700 tones de deixalles en un any, que està marcat per un lleuger creixement de la població censada, que a Palafolls ja supera els 10.000 habitants.

0: Com és habitual a l'informatiu, avancem en titulars quines són les notícies destacades de la jornada d'avui. També parlarem de meteorologia, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'alerta per calor intensa a tot el Maresme. Serà amb nits tropicals que poden dificultar el descans dels veïns durant les pròximes jornades a la nostra comarca. Les autoritats sanitàries de l'ABS, malgrat Palafolls, recomanen mantenir persianes tancades de dia i ventilar els habitatges només durant la nit per intentar reduir la temperatura interior. També s'ha insistit en la importància d'hidratar-se constantment, especialment en els infants i gent gran. Davant de qualsevol símptoma de malestar derivat de l'ambient sufocant, es recorda que el servei 061 de Salut Respon està disponible per consultes. I marxarem cap a la piscina, on la Biblioteca Enric Miralles ha reactivat per 5è any consecutiu el servei de bibliopiscina per apropar la lectura i la premsa diària als banyistes de l'equipament durant tot l'estiu. Els banyistes podran consultar una selecció de revistes d'actualitat i contes infantils cada setmana sense necessitat de disposar del carnet de soci mentre gaudeixen de la seva estada a la piscina. Els documents estan destinats exclusivament a la consulta dins la instal·lació. Tot i això, han informat que el centre mantindrà el seu horari habitual per aquells que vulguin formalitzar préstecs per poder-se'ls endur a casa. Aquesta iniciativa busca fomentar l'hàbit lector en espais de lleure, renovant el material setmanalment per oferir varietat a totes les edats. I parlarem de mobilitat, perquè la transformació de la Nacional 2 en un passeig per vianants suposarà una inversió milionària per millorar els accessos a l'autopista C32 a localitats com Malgrat de Mar, Pineda i Calella. El projecte preveu la pacificació de l'antiga carretera nacional per prioritzar la mobilitat sostenible, reduint dràsticament el trànsit de vehicles en bona part de la costa de la comarca. Aquesta reordenació viària inclou la construcció de nous enllaços directes amb la via ràpida per evitar el col·lapse dels nuclis urbans i garantir una connexió segura i verda entre pobles. El pla s'executarà fins l'any 2032. I Malgrat de Mar inicia aquest dissabte les sessions informatives per explicar el nou model de recollida de residus que entrarà en vigor el pròxim mes de novembre. El consistori ha començat a repartir 7.500 cartes per informar que el sistema no serà uniforme, sinó que combinarà el porta a porta amb contenidors tancats, segons el carrer o el tipus d'edifici. El calendari de transició preveu una campanya intensiva al setembre amb el detall d'horaris i materials, seguida del lliurament de cubells i targetes necessàries durant l'octubre. Per facilitar la comunicació directe amb la ciutadania, s'ha habilitat un canal de WhatsApp. I aquest dimarts hem tingut aquest matí un matí assolellat. A la tarda hi haurà un augment de la nuvolositat formada per núvols alts i mitjans que mig taparan el cel. No s'esperen precipitacions. Els vents seran fluixos, força 2 a 3 de component est. El mar estarà en estat de marejol a tota la costa de la comarca. Les temperatures pujaran amb mínimes que aniran dels 21 als 26 graus i màximes que oscil·laran entre els 29 i els 33. A Palafolls el dia estarà nuvolat amb temperatures màximes que pugen fins als 33 graus i mínimes que van cap als 21. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimarts 21 de juliol i ho fem parlant del reciclatge, perquè Palafolls s'ha quedat a 2 punts del nou objectiu europeu de reciclatge. Palafolls va tancar el 2025 amb una taxa de recollida selectiva bruta del 53,3%, la més alta dels 4 municipis de la Mancomunitat de Residus de l'Alt Maresme. Tot i els bons resultats, el nostre poble encara es queda 1,7 punts per sota del nou objectiu europeu, que fixa en el 55% la preparació per la reutilització i el reciclatge dels residus municipals. Segons l'informe anual de la Mancomunitat, durant el 2025 es van gestionar 5.696 tones de residus, un 7,8% més que l'any anterior, quan se'n van recollir 5.285. L'informe no atribueix aquest increment a una causa concreta, tot i que també assenyala que la població censada de Palafolls va créixer lleugerament, passant de 9.933 a 10.026 habitants, un augment del 0,9%. Del total de residus recollits al nostre poble, 3.033 tones es van separar selectivament, mentre que 2.662 van correspondre a la fracció de resta. Pel que fa a les principals fraccions reciclades, Palafolls va recollir 864 tones de matèria orgànica, 556 d'envasos lleugers, 522 de vidre i 393 tones de paper i cartró. També es van gestionar 1.908 tones de restes vegetals, 1.499 de voluminosos i 1.246 de fusta. En comparació amb la resta de municipis de la Mancomunitat, Palafolls lidera el percentatge de recollida selectiva per davant de Malgrat de Mar, que té un 51,6%, Pineda amb un 47,1% i Santa Susana amb un 45,6%. Tot i això, les dades evidencien que encara caldrà incrementar la recollida selectiva per assolir els objectius ambientals que marca la Unió Europea. I parlem ara de calor, perquè Palafolls es prepara per dues nits més de temperatures elevades. El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació de risc per calor diurna i nocturna intensa pels pròxims dies. Tot i que la primera nit d'aquest episodi ja ha passat, les previsions indiquen que la calor nocturna continuarà sent especialment intensa durant aquesta nit i la de demà al Maresme. A Palafolls es preveu que el termòmetre no doni treva durant les hores de descans, fet que pot afectar la qualitat del son de la ciutadania. Com és habitual, les autoritats sanitàries recomanen un seguit de pautes per minimitzar els riscos per la salut i fer front a l'ambient sufocant, especialment a l'interior de les llars. Entre aquests, destaquen que durant el dia cal mantenir les persianes tancades on toca el sol directament. A la nit s'han d'obrir les finestres per ventilar. Pel que fa a la hidratació i l'alimentació, és essencial hidratar-se de manera constant, fins i tot sense tenir sensació de set, especialment en el cas d'infants i persones grans, entre altres. Mireia Hernández, infermera de la BS, Malgrat Palafolls, n'ha donat més detalls.
1: A la nit també obrir les finestres perquè així hi hagi ventilació. Si s'utilitzen climatitzacions, que les temperatures que es posin en aquests aparells siguin no extremadament fredes, sinó que permetin temperatures confortables, i llavors durant el dia la persona s'ha d'hidratar, o sigui, beure molta aigua, menjar fruites que tinguin bastanta quantitat d'aigua, a les nits no fer sopars massa copiosos i menjar aliments que la digestió sigui molt més fàcil, i bueno, evitar l'alcohol, perquè l'alcohol el que provoca és la deshidratació. I per exemple, doncs, també podria ser útil refrescar-se, no? Fer-se una dutxa abans d'anar a dormir.
0: A banda d'aquesta dutxa, també recomana utilitzar llençols i pijames de cotó lleuger i transpirable, evitant teixits sintètics que atrapen la calor. Com és habitual, en el cas de trobar-se malament o per qualsevol consulta de salut relacionada amb les altes temperatures, es pot contactar amb el 061 Salut Respon. I per pal·liar aquestes altes temperatures, hi ha gent que va cap a la piscina, i nosaltres també marxem cap allà perquè la biblioteca aquest any tornarà a oferir el servei de bibliopiscina a l'equipament municipal. Per cinquè any, els banyistes que vagin a la piscina de Palafolls podran consultar les principals revistes del moment i la premsa diària, i disposaran de contes infantils per gaudir encara més de la seva estada en aquest equipament. I és que la biblioteca Enric Miralles ha tornat a apostar pel servei de bibliopiscina, en què cada setmana es deixaran revistes vàries i contes infantils per diferents edats a la piscina, per tal que els banyistes puguin consultar-les mentre són en l'equipament. Així ho ha indicat Anna Miralles, directora de la biblioteca.
2: Un estiu més, la biblioteca Enric Miralles torna a organitzar la bibliopiscina a la piscina municipal del nostre poble. Allà hi trobareu un espai de lectura amb una selecció de llibres, contes i revistes pensada per a totes les edats. La idea és ben senzilla, que entre bany i bany podeu gaudir d'una estona tranquil·la de lectura sense haver de sortir de la piscina. Això sí, us demanem que en tingueu cura, procureu no mullar els llibres ni les revistes, que no mengeu mentre els consulteu i que quan acabeu els deixeu de nou al seu lloc perquè altres persones també en puguin gaudir.
0: Miralles detalla que en cas que algú es quedi amb ganes de continuar llegint a casa, durant tot l'estiu la biblioteca estarà oberta perquè els documents que hi ha a la piscina només són consultables en aquest mateix espai. Com l'any passat, no caldrà dur el carnet per poder llegir els documents, i cada setmana s'aniran renovant per tal de tenir sempre varietat pels usuaris de la piscina. Deixem de banda la piscina municipal i parlem ara de mobilitat, perquè més accessos a la C32 i menys cotxes a la costa serà el que hi haurà amb el nou mapa de mobilitat que arriba a Malgrat, Pineda i Calella. El paisatge de la costa del Maresme es prepara per un canvi històric amb la transformació de la carretera nacional 2, una de les vies més transitades de l'Estat, en un gran passeig urbà per vianants. Aquest projecte, que connectarà 16 municipis de la nostra comarca des de Montgat fins a Malgrat, suposarà una reducció dràstica del trànsit de vehicles per prioritzar el benestar dels veïns i la mobilitat sostenible. Pels veïns de Palafolls, aquest canvi tindrà un impacte directe en la connectivitat de la zona. Com que la Nacional 2 perdrà carrils de circulació per guanyar espais verds i carril bici, el pla preveu una inversió de 150 milions d'euros per millorar la capacitat de la C32 i evitar el col·lapse dels nuclis urbans. Les obres de l'autopista es concentraran a facilitar l'entrada i sortida de vehicles en punts estratègics de l'Alt Maresme. Malgrat de Mar es veurà beneficiat per la pacificació de la carretera actual, que passarà de 4 carrils a només 2 en el costat de Mar. A Pineda de Mar es completaran els enllaços actuals per fer-los més fluids i accessibles, i a Calella es construirà un nou enllaç per connectar directament al municipi amb la C32, millorant així els desplaçaments cap al sud i al nord de la comarca. Aquesta transformació s'emmarca en el conegut conveni Maresme, signat entre el Ministeri de Transports i la Generalitat de Catalunya, amb una inversió total que ascendirà fins als 384 milions d'euros distribuïts fins l'any 2032. L'objectiu final és que l'espai que ara ocupa l'asfalt de la Nacional 2 es converteixi en un entorn amb voreres més amples, zones de serveis i un carril bici completament segregat, garantint una connexió segura i verda entre els pobles de la costa. Tot i que els trams de l'Alt Maresme es troben en una fase més inicial del disseny, ja existeix un gran consens entre tots els ajuntaments implicats. I seguim parlant d'altres qüestions. Marxem ara cap a Malgrat de Mar, que organitza la primera sessió informativa del model de recollida de residus. Aquest dissabte serà. L'Ajuntament de Malgrat ha iniciat els preparatius per la implementació d'un nou sistema de recollida d'escombraries. La posada en marxa d'aquest està prevista pel pròxim mes de novembre. Per tal d'explicar els detalls d'aquest canvi als veïns i veïnes, el consistori ha programat una primera reunió informativa aquest dissabte a les 10 del matí a la sala Joaquim Garrigat de l'Arxiu Municipal. Aquesta setmana, a més, s'ha iniciat el repartiment de 7.500 cartes informatives, una per cada llar del poble, per començar a sensibilitzar la població sobre aquest nou model. Una de les principals novetats és que la recollida no serà uniforme, sinó que variarà segons el carrer o el tipus d'edifici. Entre les modalitats previstes hi ha la recollida porta a porta, els espais comunitaris i els contenidors tancats. A més, el servei inclourà àrees d'emergència per necessitats puntuals i també una deixalleria mòbil que recorrerà diversos punts de la població durant tota la setmana. L'Ajuntament ha dissenyat un cronograma per una transició esglaonada. Segons diuen, al setembre es farà arribar a cada veí la informació detallada sobre com haurà de treure la brossa exactament, els horaris i el material necessari. També es faran més sessions informatives tant presencials com en línia. De cara a l'octubre realitzarà el lliurament dels materials que cada malgratenc necessitarà pel nou sistema i al novembre entrarà en vigor aquest nou servei de recollida. Per facilitar la comunicació directa amb els ciutadans s'ha habilitat un canal de WhatsApp informatiu al qual es pot accedir mitjançant un codi QR que està inclòs a la carta que s'està repartint aquests dies.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere. Un dia com avui, el 2025, l'any passat, la policia de Blanes va detenir un home amb un ordre europeu de detenció internacional. La policia local de Blanes va detenir a finals del mes anterior, és a dir, a finals de juny, un home que comptava amb dos requeriments judicials pendents. D'una banda, un ordre europeu de detenció emesa a Itàlia. D'altra banda, un ordre de detenció per part d'una unitat d'investigació de Mossos d'Esquadra. Un cop detingut, l'home va passar a disposició judicial i se li va decretar l'ingrés a presó. Tot i que aquesta detenció va ser el juny, no va ser fins aquell 21 de juliol que es van conèixer tots els detalls. Els fets van ocórrer en un control preventiu d'alcohol i drogues a la carretera d'accés a la Costa Brava, que estaven duent a terme quatre unitats de la policia local de Blanes. El 2021, fa 5 anys, el Servei Local d'Ocupació aconseguia cobrir més de la meitat dels llocs de feina que gestionava. El Servei Local d'Ocupació de Palafolls va fer públiques les dades relatives al primer semestre d'aquell 2021. En total, durant aquella primera meitat de l'any, es van gestionar a través del servei un total de 36 ofertes de feina, de les 62 vacants en total que recollien. Segons va apuntar el consistori, per fer aquesta gestió es va arribar a contactar amb més de 300 usuaris del servei, enviant un total de 230 currículums. En total es van atendre presencialment a 133 persones. Del total d'ofertes gestionades es van poder cobrir 35 llocs de feina, la qual cosa significava que un 56% de totes les vacants es van cobrir amb usuaris del servei. I el 2016 parlàvem de Malgrat de Mar perquè es feia una petició ciutadana per habilitar un espai per gossos a la platja de Malgrat. Més de 1.000 persones van reclamar al consistori malgratenc que habilités a la platja una zona per poder-hi anar amb els gossos, en concret durant l'estiu. Segons els impulsors de la campanya, els animals també pateixen les altes temperatures en aquesta època de l'any. A més, consideraven injust que les seves mascotes no es poguessin refrescar l'aigua. Deien que a la platja de Malgrat hi ha zones on pràcticament no hi ha banyistes. Per tant, asseguraven la creació d'aquest tipus d'espai seria possible. Van demanar flexibilitat al govern local i que com a mínim s'escoltés la seva proposta. La sol·licitud en aquell moment també va rebre el recolzament d'entitats defensores dels animals com la Protectora de Mataró.

0: És moment ara, com sempre, de connectar amb el nostre company i meteoròleg de confiança, en Quim Serra, per saber quina és la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Avui, jornada que torna a estar marcada bàsicament per les temperatures càlides, ambient plenament estiuenc, amb màximes totes elles per damunt dels 30 graus i fins i tot fregant els 35 cap a l'interior de la comarca, amb un ambient xafogós, amb domini del sol. Si bé hi haurà alguns núvols poc importants, no esperem que deixin precipitació, i amb vents que en conjunt ho faran fluixos de component entre el sud i el sud-oest a les hores centrals del dia. La situació marítima, com fins ara, tranquil·la, arrissada i petites àrees de marejol al llarg d'aquesta setmana. Com ja indicàvem ahir, continuarem més o menys amb la mateixa situació. Demà com avui tornarem a tenir calor intensa tant de dia com de nit, però sobretot a les hores centrals del dia, altre cop amb màximes cap als 35 graus a l'interior de la comarca, 32-33 a prop de la costa, per tant, ambient calorós, novament amb vents fluixos i amb una situació marítima tranquil·la. Demà passat, dijous i divendres, de moment tot continuarà igual, però a últimes hores de divendres començarà a entrar una massa d'aire més freda que iniciarà un descens de temperatura que notarem més de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge. Això de retruc també ens portarà alguns xàfecs entre la tarda del dissabte i el matí del diumenge. Sembla que poc importants, tot i que en aquesta època de l'any, localment, sempre de forma local, podem tenir algun fenomen doncs una mica més destacable. Però, en general, precipitacions extenses, de moment, no se n'esperen. Sembla que siguin fenòmens molt puntuals de cada cap de setmana. I això sí, amb un respir pel que fa a les temperatures que baixaran de forma clara.
0: Perfecte, Quim. Doncs n'estarem pendents. Moltíssimes gràcies.

I acabem l'informatiu d'avui repassant en titulars quines han estat les notícies més destacades del dia. Palafolls lidera la recollida selectiva a l'Alt Maresme amb una taxa del 53,3% durant l'any 2025. Se situa així per davant de municipis veïns com Malgrat de Mar o Pineda. Malgrat aquest rècord positiu, la localitat encara es troba a prop de 2 punts de distància per assolir el nou objectiu del 55% fixat per la Unió Europea per la reutilització de residus. L'informe anual de la Mancomunitat de Residus destaca que s'han gestionat prop de 5.700 tones de deixalles en un any, que està marcat per un lleuger creixement de la població censada, que ja supera els 10.000 habitants a Palafolls. Les dades fan evident, però, la necessitat de continuar potenciant la separació de fraccions, com l'orgànica, per complir els futurs reptes ambientals. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'alerta per calor intensa al Maresme i de banda d'altres zones de Catalunya, amb nits tropicals que podran dificultar el descans dels veïns durant les pròximes jornades. Les autoritats sanitàries i professionals de l'ABS Malgrat Palafolls han recomanat mantenir les persianes tancades de dia. Ventilar també els habitatges només durant la nit per

els infantils cada setmana sense necessitat de disposar del carnet de soci, mentre gaudeixen de la seva estada a la piscina. Els documents estan destinats exclusivament a la consulta dins la instal·lació, tot i que el centre recorda que està obert a la biblioteca per tots aquells que vulguin formalitzar préstecs per llegir a casa. Aquesta iniciativa busca fomentar l'hàbit lector en espais de lleure, renovant el material setmanalment per oferir varietat a totes les edats. I hem parlat també de mobilitat, perquè la transformació de la Nacional 2 en un passeig per vianants suposarà una inversió milionària per millorar els accessos a l'autopista C32 a localitats com Malgrat, Pineda i Calella. El projecte preveu la pacificació de l'antiga carretera nacional per prioritzar la mobilitat sostenible, reduint dràsticament el trànsit de vehicles en bona part de la costa del Maresme. Aquesta reordenació viària inclou la construcció de nous enllaços directes amb la via ràpida per evitar el col·lapse dels nuclis urbans i garantir una connexió segura i verda entre els pobles. El pla s'executarà fins l'any 2032 gràcies al conveni signat entre la Generalitat i l'Estat, que destinarà un total de 384 milions d'euros. I finalment hem parlat de Malgrat de Mar, que inicia aquest dissabte les sessions informatives per explicar el nou model de recollida de residus que entrarà en vigor el pròxim mes de novembre. El consistori ha començat a repartir 7.500 cartes per informar que el sistema no serà uniforme, sinó que combinarà el porta a porta amb contenidors tancats, segons el carrer o el tipus d'edifici. El calendari de transició preveu una campanya intensiva al setembre amb el detall d'horaris i materials, seguida del lliurament de cubells i targetes necessàries durant el mes d'octubre. Per facilitar la comunicació directa amb la ciutadania, s'ha habilitat un canal de WhatsApp on es podran resoldre dubtes sobre la deixalleria mòbil o les noves àrees d'emergència.

0: fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 21 de juliol del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres una jornada més. Aquestes notícies i moltíssimes més les teniu disponibles tant al nostre web www.radiopalafolls.cat com a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook i a Telegram, i recordem també que tenim el nou canal de difusió a WhatsApp. Dit això, nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
1: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
0: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
1: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
0: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
4: Pensar que finalment estigui tot el poble en funcionament.
5: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
6: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
7: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
8: Castiga Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
3: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa a Palafolls.
5: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
9: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
10: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
11: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
12: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.

0: Palafolls es prepara per dues nits més de temperatures elevades. El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació de risc per calor diurna i nocturna intensa pels pròxims dies. Tot i que la primera nit d'aquest episodi ja ha passat, les previsions indiquen que la calor nocturna continuarà sent especialment intensa durant aquesta nit i la de demà al Maresme. A Palafolls es preveu que el termòmetre no doni treva durant les hores de descans, fet que pot afectar a la qualitat del son de la ciutadania. Com és habitual, des de Protecció Civil s'han recordat els consells bàsics per combatre la calor i dormir millor. A més, les autoritats sanitàries també recomanen seguir un seguit de pautes per minimitzar els riscos per la salut i fer front a l'ambient sufocant, especialment a l'interior de les llars. Entre aquests, destaquen que durant el dia cal mantenir les persianes tancades on toca el sol directament. A la nit s'han d'obrir les finestres per ventilar. Pel que fa a la hidratació i alimentació, és essencial hidratar-se de manera constant, fins i tot sense tenir sensació de set, especialment en el cas d'infants i persones grans, entre altres. Mireia Hernández, infermera de l'ABS, malgrat Palafolls, n'ha donat més detalls.
1: A la nit també obrir les finestres perquè així hi hagi ventilació. Si s'utilitzen climatitzacions, que les temperatures que es posin en aquests aparells siguin no extremadament fredes, sinó que permetin temperatures confortables, i llavors durant el dia la persona s'ha d'hidratar, o sigui, beure molta aigua, menjar fruites que tinguin bastanta quantitat d'aigua, a les nits no fer sopars massa copiosos i menjar aliments que la digestió sigui molt més fàcil, i bueno, evitar l'alcohol, perquè l'alcohol el que provoca és la deshidratació. I per exemple, doncs, també podria ser útil refrescar-se, no? Fer-se una dutxa abans d'anar a dormir.
0: A banda d'aquesta dutxa, també es recomana utilitzar llençols i pijames de cotó lleuger i transpirable, evitant teixits sintètics que atrapen la calor. Com és habitual, en cas de trobar-se malament o per qualsevol consulta de salut relacionada amb les altes temperatures, recorden que es pot contactar amb el servei de 061 Salut Respon.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
2: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it!
0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Palafolls lidera ara mateix la recollida selectiva al Maresme amb una taxa del 53,3% durant l'any 2021, situant-se així per davant de municipis veïns com Malgrat o Pineda de Mar. Malgrat aquest rècord positiu, la localitat encara es troba a prop de 2 punts de distància per assolir el nou objectiu del 55% fixat per la Unió Europea per la reutilització de residus. L'informe anual de la Mancomunitat destaca que s'han gestionat prop de 5.700 tones de deixalles en un any, que estan marcat per un lleuger creixement de la població censada, que a Palafolls ja supera els 10.000 habitants.

0: Com és habitual a l'informatiu, avancem en titulars quines són les notícies destacades de la jornada d'avui. També parlarem de meteorologia, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'alerta per calor intensa a tot el Maresme. Serà amb nits tropicals que poden dificultar el descans dels veïns durant les pròximes jornades a la nostra comarca. Les autoritats sanitàries de l'ABS, malgrat Palafolls, recomanen mantenir persianes tancades de dia i ventilar els habitatges només durant la nit per intentar reduir la temperatura interior. També s'ha insistit la importància d'hidratar-se constantment, especialment en els infants i gent gran. Davant de qualsevol símptoma de malestar derivat de l'ambient sufocant, es recorda que el servei 061 de Salut Respon està disponible per consultes. I marxarem cap a la piscina, on la Biblioteca Enric Miralles ha reactivat per 5è any consecutiu el servei de bibliopiscina per apropar la lectura i la premsa diària als banyistes de l'equipament durant tot l'estiu. Els banyistes podran consultar una selecció de revistes d'actualitat i contes infantils cada setmana sense necessitat de disposar del carnet de soci mentre que gaudeixen de la seva estada a la piscina. Els documents estan destinats exclusivament a la consulta dins la instal·lació. Tot i això, han informat que el centre mantindrà el seu horari habitual per aquells que vulguin formalitzar préstecs per poder-se'ls endur a casa. Aquesta iniciativa busca fomentar l'hàbit lector en espais de lleure, renovant el material setmanalment per oferir varietat a totes les edats. I parlarem de mobilitat perquè la transformació de la Nacional 2 en un passeig per vianants suposarà una inversió milionària per millorar els accessos a l'autopista C32 a localitats com Malgrat de Mar, Pineda i Calella. El projecte preveu la pacificació de l'antiga carretera nacional per prioritzar la mobilitat sostenible reduint dràsticament el trànsit de vehicles en bona part de la costa de la comarca. Aquesta reordenació viària inclou la construcció de nous enllaços directes amb la via ràpida per evitar el col·lapse dels nuclis urbans i garantir una connexió segura i verda entre pobles. El pla s'executarà fins l'any 2032. I Malgrat de Mar inicia aquest dissabte les sessions informatives per explicar el nou model de recollida de residus que entrarà en vigor el pròxim mes de novembre. El consistori ha començat a repartir 7.500 cartes per informar que el sistema no serà uniforme, sinó que combinarà el porta a porta amb contenidors tancats, segons el carrer o el tipus d'edifici. El calendari de transició preveu una campanya intensiva al setembre amb el detall d'horaris i materials, seguida del lliurament de cubells i targetes necessàries durant l'octubre. Per facilitar la comunicació directe amb la ciutadania, s'ha habilitat un canal de WhatsApp. I aquest dimarts hem tingut aquest matí un matí assolellat. A la tarda hi haurà un augment de la nuvolositat formada per núvols alts i mitjans que mig taparan el cel. No s'esperen precipitacions. Els vents seran fluixos, força 2 a 3 de component est. El mar estarà en estat de marejol a tota la costa de la comarca. Les temperatures pujaran en mínimes que aniran dels 21 als 26 graus i màximes que oscil·laran entre els 29 i els 33. A Palafolls el dia estarà ennuvolat amb temperatures màximes que pugen fins als 33 graus i mínimes que van cap als 21. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimarts 21 de juliol i ho fem parlant del reciclatge, perquè Palafolls s'ha quedat a 2 punts del nou objectiu europeu de reciclatge. Palafolls va tancar el 2025 amb una taxa de recollida selectiva bruta del 53,3%, la més alta dels 4 municipis de la Mancomunitat de Residus de l'Alt Maresme. Tot i els bons resultats, el nostre poble encara es queda 1,7 punts per sota del nou objectiu europeu, que fixa en el 55% la preparació per la reutilització i el reciclatge dels residus municipals. Segons l'informe anual de la Mancomunitat, durant el 2025 es van gestionar 5.696 tones de residus, un 7,8% més que l'any anterior, quan se'n van recollir 5.285. L'informe no atribueix aquest increment a una causa concreta, tot i que també assenyala que la població censada de Palafolls va créixer lleugerament, passant de 9.933 a 10.026 habitants, un augment del 0,9%. Del total de residus recollits al nostre poble, 3.033 tones es van separar selectivament, mentre que 2.662 van correspondre a la fracció de resta. Pel que fa a les principals fraccions reciclades, Palafolls va recollir 864 tones de matèria orgànica, 556 d'envasos lleugers, 522 de vidre i 393 tones de paper i cartró. També es van gestionar 1.908 tones de restes vegetals, 1.499 de voluminosos i 1.246 de fusta. En comparació amb la resta de municipis de la Mancomunitat, Palafolls lidera el percentatge de recollida selectiva per davant de Malgrat de Mar, que té un 51,6%, Pineda amb un 47,1% i Santa Susana amb un 45,6%. Tot i això, les dades evidencien que encara caldrà incrementar la recollida selectiva per assolir els objectius ambientals que marca la Unió Europea. I parlem ara de calor, perquè Palafolls es prepara per dues nits més de temperatures elevades. El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació de risc per calor diurna i nocturna intensa pels pròxims dies. Tot i que la primera nit d'aquest episodi ja ha passat, les previsions indiquen que la calor nocturna continuarà sent especialment intensa durant aquesta nit i la de demà al Maresme. A Palafolls es preveu que el termòmetre no doni treva durant les hores de descans, fet que pot afectar la qualitat del son de la ciutadania. Com és habitual, les autoritats sanitàries recomanen un seguit de pautes per minimitzar els riscos per la salut i fer front a l'ambient sufocant, especialment a l'interior de les llars. Entre aquests, destaquen que durant el dia cal mantenir les persianes tancades on toca el sol directament. A la nit s'han d'obrir les finestres per ventilar. Pel que fa a la hidratació i l'alimentació, és essencial hidratar-se de manera constant, fins i tot sense tenir sensació de set, especialment en el cas d'infants i persones grans, entre altres. Mireia Hernández, infermera de la BS, malgrat Palafolls, n'ha donat més detalls.
1: A la nit també obrir les finestres perquè així hi hagi ventilació. Si s'utilitzen climatitzacions, que les temperatures que es posin en aquests aparells siguin no extremadament fredes, sinó que siguin permetin temperatures confortables, i llavors durant el dia la persona s'ha d'hidratar, o sigui, beure molta aigua, menjar fruites que tinguin bastanta quantitat d'aigua, a les nits no fer sopars massa copiosos i menjar aliments que la digestió sigui molt més fàcil, i bueno, evitar l'alcohol, perquè l'alcohol el que provoca és la deshidratació. I, per exemple, doncs, també podria ser útil refrescar-se, no? Fer-se una dutxa abans d'anar a dormir.
0: A banda d'aquesta dutxa, també recomana utilitzar llençols i pijames de cotó lleuger i transpirable, evitant teixits sintètics que atrapen la calor. Com és habitual, en el cas de trobar-se malament o per qualsevol consulta de salut relacionada amb les altes temperatures, es pot contactar amb el 061 Salut Respon. I per pal·liar aquestes altes temperatures, hi ha gent que va cap a la piscina, i nosaltres també marxem cap allà perquè la biblioteca aquest any tornarà a oferir el servei de bibliopiscina a l'equipament municipal. Per cinquè any, els banyistes que vagin a la piscina de Palafolls podran consultar les principals revistes del moment i la premsa diària, i disposaran de contes infantils per gaudir encara més de la seva estada en aquest equipament. I és que la biblioteca Enric Miralles ha tornat a apostar pel servei de bibliopiscina, en què cada setmana es deixaran revistes vàries i contes infantils per diferents edats a la piscina, per tal que els banyistes puguin consultar-les mentre sonen l'equipament. Així ho ha indicat Anna Miralles, directora de la biblioteca.
2: Un estiu més, la biblioteca Enric Miralles torna a organitzar la bibliopiscina a la piscina municipal del nostre poble. Allà hi trobareu un espai de lectura amb una selecció de llibres, contes i revistes pensada per a totes les edats. La idea és ben senzilla, que entre bany i bany podeu gaudir d'una estona tranquil·la de lectura sense haver de sortir de la piscina. Això sí, us demanem que en tingueu cura, procureu no mullar els llibres ni les revistes, que no mengeu mentre els consulteu i que quan acabeu els deixeu de nou al seu lloc perquè altres persones també en puguin gaudir.
0: Miralles detalla que en cas que algú es quedi amb ganes de continuar llegint a casa, durant tot l'estiu la biblioteca estarà oberta perquè els documents que hi ha a la piscina només són consultables en aquest mateix espai. Com l'any passat, no caldrà dur el carnet per poder llegir els documents i cada setmana s'aniran renovant per tal de tenir sempre varietat pels usuaris de la piscina. Música. Deixem de banda la piscina municipal i parlem ara de mobilitat, perquè més accessos a la C32 i menys cotxes a la costa serà el que hi haurà amb el nou mapa de mobilitat que arriba a Malgrat, Pineda i Calella. El paisatge de la costa del Maresme es prepara per un canvi històric amb la transformació de la carretera nacional 2, una de les vies més transitades de l'Estat, en un gran passeig urbà per vianants. Aquest projecte, que connectarà 16 municipis de la nostra comarca des de Montgat fins a Malgrat, suposarà una reducció dràstica del trànsit de vehicles per prioritzar el benestar dels veïns i la mobilitat sostenible. Pels veïns de Palafolls, aquest canvi tindrà un impacte directe en la connectivitat de la zona. Com que la Nacional 2 perdrà carrils de circulació per guanyar espais verds i carril bici, el pla preveu una inversió de 150 milions d'euros per millorar la capacitat de la C32 i evitar el col·lapse dels nuclis urbans. Les obres a l'autopista es concentraran a facilitar l'entrada i sortida de vehicles en punts estratègics de l'Alt Maresme. Malgrat de Mar es veurà beneficiat per la pacificació de la carretera actual, que passarà de 4 carrils a només 2 en el costat de Mar. A Pineda de Mar es completaran els enllaços actuals per fer-los més fluids i accessibles, i a Calella es construirà un nou enllaç per connectar directament al municipi amb la C32, millorant així els desplaçaments cap al sud i al nord de la comarca. Aquesta transformació s'emmarca en el conegut conveni Maresme, signat entre el Ministeri de Transports i la Generalitat de Catalunya, amb una inversió total que ascendirà fins als 384 milions d'euros distribuïts fins l'any 2032. L'objectiu final és que l'espai que ara ocupa l'asfalt de la Nacional 2 es converteixi en un entorn amb voreres més amples, zones de serveis i un carril bici completament segregat, garantint una connexió segura i verda entre els pobles de la costa. Tot i que els trams de l'Alt Maresme es troben en una fase més inicial del disseny, ja existeix un gran consens entre tots els ajuntaments implicats. I seguim parlant d'altres qüestions. Marxem ara cap a Malgrat de Mar, que organitza la primera sessió informativa del model de recollida de residus. Aquest dissabte serà. L'Ajuntament de Malgrat ha iniciat els preparatius per la implementació d'un nou sistema de recollida d'escombraries. La posada en marxa d'aquest està prevista pel pròxim mes de novembre. Per tal d'explicar els detalls d'aquest canvi, els veïns i veïnes, el consistori ha programat una primera reunió informativa aquest dissabte a les 10 del matí a la sala Joaquim Garrigat de l'Arxiu Municipal. Aquesta setmana, a més, s'ha iniciat el repartiment de 7.500 cartes informatives, una per cada llar del poble, per començar a sensibilitzar la població sobre aquest nou model. Una de les principals novetats és que la recollida no serà uniforme, sinó que variarà segons el carrer o el tipus d'edifici. Entre les modalitats previstes hi ha la recollida porta a porta, els espais comunitaris i els contenidors tancats. A més, el servei inclourà àrees d'emergència per necessitats puntuals i també una deixalleria mòbil que recorrerà diversos punts de la població durant tota la setmana. L'Ajuntament ha dissenyat un cronograma per una transició esglaonada. Segons diuen, al setembre es farà arribar a cada veí la informació detallada sobre com haurà de treure la brossa exactament, els horaris i el material necessari. També es faran més sessions informatives tant presencials com en línia. De cara a l'octubre realitzarà el lliurament dels materials que cada malgratenc necessitarà pel nou sistema, i al novembre entrarà en vigor aquest nou servei de recollida. Per facilitar la comunicació directa amb els ciutadans, s'ha habilitat un canal de WhatsApp informatiu al qual es pot accedir mitjançant un codi QR que està inclòs a la carta que s'està repartint aquests dies.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. El 2025, l'any passat, la policia de Blanes va detenir un home amb un ordre europeu de detenció internacional. La policia local de Blanes va detenir a finals del mes anterior, és a dir, a finals de juny, un home que comptava amb dos requeriments judicials pendents. D'una banda, un ordre europeu de detenció emesa a Itàlia. D'altra banda, un ordre de detenció per part d'una unitat d'investigació de Mossos d'Esquadra. Un cop detingut, l'home va passar a disposició judicial i se li va decretar l'ingrés a presó. Tot i que aquesta detenció va ser el juny, no va ser fins aquell 21 de juliol que es van conèixer tots els detalls. Els fets van ocórrer en un control preventiu d'alcohol i drogues a la carretera d'accés a la Costa Brava, que estaven duent a terme quatre unitats de la policia local de Blanes. El 2021, fa 5 anys, el Servei Local d'Ocupació aconseguia cobrir més de la meitat dels llocs de feina que gestionava. El Servei Local d'Ocupació de Palafolls va fer públiques les dades relatives al primer semestre d'aquell 2021. En total, durant aquella primera meitat de l'any, es van gestionar a través del servei un total de 36 ofertes de feina, de les 62 vacants en total que recollien. Segons va apuntar el consistori, per fer aquesta gestió es va arribar a contactar amb més de 300 usuaris del servei, enviant un total de 230 currículums. En total es van atendre presencialment a 133 persones. Del total d'ofertes gestionades es van poder cobrir 35 llocs de feina, la qual cosa significava que un 56% de totes les vacants es van cobrir amb usuaris del servei. I el 2016 parlàvem de Malgrat de Mar perquè es feia una petició ciutadana per habilitar un espai per gossos a la platja de Malgrat. Més de 1.000 persones van reclamar al consistori malgratenc que habilités a la platja una zona per poder-hi anar amb els gossos, en concret durant l'estiu. Segons els impulsors de la campanya, els animals també pateixen les altes temperatures en aquesta època de l'any. A més, consideraven injust que les seves mascotes no es poguessin refrescar l'aigua. Deien que a la platja de Malgrat hi ha zones on pràcticament no hi ha banyistes. Per tant, asseguraven la creació d'aquest tipus d'espai seria possible. Van demanar flexibilitat al govern local i que com a mínim s'escoltés la seva proposta. La sol·licitud en aquell moment també va rebre el recolzament d'entitats defensores dels animals com la Protectora de Mataró.

0: És moment ara, com sempre, de connectar amb el nostre company i meteoròleg de confiança, en Quim Serra, per saber quina és la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Avui, jornada que torna a estar marcada bàsicament per les temperatures càlides, ambient plenament estiuenc, amb màximes totes elles per damunt dels 30 graus i fins i tot fregant els 35 cap a l'interior de la comarca, amb un ambient xafogós, amb domini del sol. Si bé hi haurà alguns núvols poc importants, no esperem que deixin precipitació, i amb vents que en conjunt ho faran fluixos de component entre el sud i el sud-oest a les hores centrals del dia. La situació marítima, com fins ara, tranquil·la, arrissada i petites àrees de marejol al llarg d'aquesta setmana. Com ja indicàvem ahir, continuarem més o menys amb la mateixa situació. Demà com avui tornarem a tenir calor intensa tant de dia com de nit, però sobretot a les hores centrals del dia, altre cop amb màximes cap als 35 graus a l'interior de la comarca, 32-33 a prop de la costa. Per tant, ambient calorós novament amb vents fluixos i amb una situació marítima tranquil·la. Demà passat, dijous i divendres, de moment tot continuarà igual, però a últimes hores de divendres començarà a entrar una massa d'aire més freda que iniciarà un descens de temperatura que notarem més de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge. Això de retruc també ens portarà alguns xàfecs entre la tarda del dissabte i el matí del diumenge. Sembla que poc importants, tot i que en aquesta època de l'any, localment, sempre de forma local, podem tenir algun fenomen doncs una mica més destacable. Però, en general, precipitacions extenses de moment no se n'esperen. Sembla que siguin fenomens molt puntuals de cada cap de setmana. I això sí, amb un respir pel que fa a les temperatures, que baixaran de forma clara.
0: Perfecte, Quim. Doncs n'estarem pendents. Moltíssimes gràcies.

I acabem l'informatiu d'avui repassant en titulars quines han estat les notícies més destacades del dia. Palafolls lidera la recollida selectiva a l'Alt Maresme amb una taxa del 53,3% durant l'any 2025. Se situa així per davant de municipis veïns com Malgrat de Mar o Pineda. Malgrat aquest rècord positiu, la localitat encara es troba a prop de 2 punts de distància per assolir el nou objectiu del 55% fixat per la Unió Europea per la reutilització de residus. L'informe anual de la Mancomunitat de Residus destaca que s'han gestionat prop de 5.700 tones de deixalles en un any, que estan marcat per un lleuger creixement de la població censada, que ja supera els 10.000 habitants a Palafolls. Les dades fan evident, però, la necessitat de continuar potenciant la separació de fraccions, com l'orgànica, per complir els futurs reptes ambientals. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'alerta per calor intensa al Maresme i davant d'altres zones de Catalunya, amb nits tropicals que podran dificultar el descans dels veïns durant les pròximes jornades. Les autoritats sanitàries i professionals de l'ABS Malgrat Palafolls han recomanat mantenir les persianes tancades de dia, ventilar també els habitatges només durant la nit per intentar reduir la temperatura interior. També s'insisteix en la importància d'hidratar-se constantment, especialment en infants i gent gran, i utilitzar teixits de cotó transpirable llit per minimitzar els riscos per la salut. Davant de qualsevol símptoma de malestar derivat de l'ambient sufocant, es recorda que el servei 061 Salut Respon està disponible per tothom. I avui hem parlat de la Biblioteca Enric Miralles, que reactiva per 5 anys consecutiu el servei de bibliopiscina per apropar la lectura i la premsa diària als banyistes de l'equipament municipal durant l'estiu. Els banyistes podran consultar una selecció de revistes d'actualitat i contes infantils cada setmana sense necessitat de disposar del carnet de soci, mentre gaudeixen de la seva estada a la piscina. Els documents estan destinats exclusivament a la consulta dins la instal·lació, tot i que el centre recorda que està obert a la biblioteca per tots aquells que vulguin formalitzar préstecs per llegir a casa. Aquesta iniciativa busca fomentar l'hàbit lector en espais de lleure, renovant el material setmanalment per oferir varietat a totes les edats.

entre la Generalitat i l'Estat, que destinarà un total de 384 milions d'euros. I finalment hem parlat de Malgrat de Mar, que inicia aquest dissabte les sessions informatives per explicar el nou model de recollida de residus que entrarà en vigor el pròxim mes de novembre. El consistori ha començat a repartir 7.500 cartes per informar que el sistema no serà uniforme, sinó que combinarà el porta a porta amb contenidors tancats, segons el carrer o el tipus d'edifici. El calendari de transició preveu una campanya intensiva al setembre amb el detall d'horaris i materials, seguida del lliurament de cubells i targetes necessàries durant el mes d'octubre. Per facilitar la comunicació directa amb la ciutadania, s'ha habilitat un canal de WhatsApp on es podran resoldre dubtes sobre la deixalleria mòbil o les noves àrees d'emergència.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 21 de juliol del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres una jornada més. Aquestes notícies i moltíssimes més les teniu disponibles tant al nostre web www.radiopalafolls.cat com a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook i a Telegram, i recordem també que tenim el nou canal de difusió a WhatsApp. Dit això, nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: 两黄一红金。
1: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.
2: It's John Bon Jovi.
1: Música, entreteniment i informació local. Ràdio Palafolls.

0: excusa.
1: Vagis amb vagis.
0: Ràdio Palafolls. Cat.
2: Tant de bo que m'esperis a Escorial.

0: Palafolls es queda a 2 punts del nou objectiu europeu de reciclatge. Palafolls va tancar el 2025 amb una taxa de recollida selectiva bruta del 53,3%, la més alta dels 4 municipis de la Mancomunitat de Residus de l'Alt Maresme. Tots els bons resultats, el municipi encara es queda 1,7 punts per sota del nou objectiu europeu, que fixen el 55%, la preparació per la reutilització i el reciclatge de residus municipals. Segons l'informe anual de la Mancomunitat, durant el 2025 es van gestionar 5.696 tones de residus, un 7,8% més que l'any anterior, quan se'n van recollir 5.285. L'informe no atribueix aquest increment a una causa concreta, tot i que també assenyala que la població censada de Palafolls va créixer lleugerament, passant de 9.933 a 10.026 habitants, un augment del 0,9%. Del total de residus recollits al municipi, 3.033 tones es van separar selectivament, mentre que 2.662 van correspondre a la fracció de resta. Pel que fa a les principals fraccions reciclades, Palafolls va recollir 864 tones de matèria orgànica, 556 d'envasos lleugers, 522 tones de vidre i 393 tones de paper i cartró. També es van gestionar 1.908 tones de restes vegetals i 1.499 tones de voluminosos, a banda 1.246 de fusta. En comparació amb la resta de municipis de la Mancomunitat, Palafolls lidera el percentatge de recollida selectiva per davant de Malgrat de Mar, Pineda i Santa Susana. Tot i això, les dades evidencien que encara caldrà incrementar la recollida selectiva per assolir els objectius ambientals que marca la Unió Europea. I seguim parlant de més residus, perquè Malgrat de Mar organitza la primera sessió informativa del model de recollida de residus aquest dissabte. L'Ajuntament ha iniciat els preparatius per la implementació d'un nou sistema de recollida d'escombraries. La posada en marxa d'aquest està prevista pel pròxim mes de novembre. Per tal d'explicar els detalls d'aquest canvi als veïns i veïnes, el consistori ha programat una primera reunió informativa per aquest dissabte a les 10 a la sala Joaquim Garrigat de l'Arxiu Municipal. Aquesta setmana més s'ha iniciat el repartiment de 7.500 cartes informatives, una per cada llar del poble, i així començaran a sensibilitzar la població sobre el nou model. Una de les principals novetats és que la recollida no serà uniforme, sinó que variarà segons el carrer o el tipus d'edifici. Entre les modalitats previstes hi ha la recollida porta a porta, els espais comunitaris i els contenidors tancats. A més, el servei inclourà àrees d'emergència per necessitats puntuals i una deixalleria mòbil que recorrerà diversos punts de la població durant tota la setmana. L'Ajuntament ha dissenyat un cronograma per una transició esglaonada. Segons detallen, al setembre es farà arribar a cada veí la informació detallada sobre com haurà de treure la bossa exactament. També es faran més sessions informatives tant presencials com en línia. De cara a l'octubre es realitzarà el lliurament dels materials que cada malgratenc necessitarà i ja al novembre entrarà en vigor el nou sistema de recollida.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquí comença
1: The Gorra Express.
0: Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

0: Simplement la millor música.
1: Ràdio Palafolls. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
2: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
3: The Fate of Ophelia.
0: Ràdio Palafolls.

0: Doncs una vegada més ja som aquí al Dagorra Express de la tarda d'avui dimarts. Ahir preguntàvem amb qui anireu a passar el dia en un spa, perquè sortejàvem dues entrades a l'spa del Evenia Olympic Resort de Lloret de Mar, i les entrades a l'spa se les emporta Judit Gómez Martínez. Enhorabona, Judit! I direu, avui què? Doncs avui sortegem ni més ni menys que un trajecte en Dofi Jet Boats per dos adults i dos nens. Un bon viatge per anar de platja en platja, de Blanes fins a Tossa, anar i tornar i veure les cales des del mar i anar en barco, que està xulíssim. I efectivament, de vaixells anirà la pregunta, perquè en nàutica les bandes dels vaixells es diuen estribord i babord, però al davant i al darrere, com es diuen? Queden dos costats per saber. Com es diuen? D'acord? Tothom a participar.
1: Ja pots participar al Dagorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: Dagorra Express. Enamorada. Here we go. 107.7 FM. Radio Palafolls.

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament.

0: busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Doncs una vegada més ja som aquí al de Gorra Express de la tarda d'avui dimarts. Ahir preguntàvem amb qui anireu a passar el dia en un spa, perquè sortejàvem dues entrades a l'spa del Evenia Olympic Resort de Lloret de Mar, i les entrades a l'spa se les emporta Judit Gómez Martínez. Enhorabona, Judit! I direu, avui què? Doncs avui sortegem ni més ni menys que un trajecte en Dofi Jet Boats per dos adults i dos nens. Un bon viatge per anar de platja en platja, de Blanes fins a Tossa, anar i tornar i veure les cales des del mar i anar en barco, que està xulíssim. I efectivament, de vaixells anirà la pregunta, perquè en nàutica les bandes dels vaixells es diuen estribord i babord, però al davant i al darrere, com es diuen? Queden dos costats per saber. Com es diuen? D'acord? Tothom a participar!
1: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra Express.
3: FM.
4: Ràdio Palafolls.

0: Més accessos a la C32 i menys cotxes a la costa amb el nou mapa de mobilitat que arriba a Malgrat, Pineda i Calella. El paisatge de la costa del Maresme es prepara per un canvi històric amb la transformació de la Nacional 2, una de les vies més transitades de l'Estat, en un gran passeig urbà per vianants. Aquest projecte, que connectarà 16 municipis de la nostra comarca des de Montgat fins a Malgrat, suposarà una reducció dràstica del trànsit de vehicles per prioritzar el benestar dels veïns i la mobilitat sostenible. Pels veïns de Palafolls, aquest canvi tindrà un impacte directe en la connectivitat de la zona. Com que la Nacional 2 perdrà carrils de circulació per guanyar espais verds i carril bici, el pla preveu una inversió de 150 milions d'euros per millorar la capacitat de l'autopista C32 i evitar el col·lapse dels nuclis urbans. Les obres a l'autopista es concentraran a facilitar l'entrada i sortida de vehicles en punts estratègics de l'Alt Maresme. Malgrat de Mar es veurà beneficiar per la pacificació de la carretera actual, que passarà de 4 carrils a només 2 en el costat mar. A Pineda es completaran els enllaços actuals per fer-los més fluids i accessibles, i a Calella es construirà un nou enllaç per connectar directament al municipi amb la C32, millorant així els desplaçaments cap al sud i al nord del Maresme. Aquesta transformació s'emmarca en el conegut conveni Maresme signat entre el Ministeri de Transports i la Generalitat de Catalunya, amb una inversió total que ascendirà fins als 384 milions d'euros distribuïts fins l'any 2032. L'objectiu final és que l'espai que ara ocupa l'asfalt de la Nacional 2 es converteixi en un entorn amb voreres més amples, zones de serveis i un carril bici completament segregat, garantint així una connexió segura i verda entre els pobles de la costa. Tot i que els trams de l'Alt Maresme es troben en una fase més inicial del disseny, ja existeix un gran consens entre els ajuntaments implicats.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Llevem un llat al cap.
1: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.
2: És Jon Bon Jovi.
1: Música, entreteniment i informació local.

0: Doncs una vegada més ja som aquí al De Gorra Express de la tarda d'avui dimarts. Ahir preguntàvem amb qui anireu a passar el dia en un spa, perquè sortejàvem dues entrades a l'spa del Evenia Olympic Resort de Lloret de Mar, i les entrades a l'spa se les emporta Judit Gómez Martínez. Enhorabona, Judit! I direu, avui què? Doncs avui sortegem ni més ni menys que un trajecte en Dofi Jet Boats per dos adults i dos nens, un bon viatge per anar de platja en platja, de Blanes fins a Tossa, anar i tornar i veure les cales des del mar i anar en barco, que està xulíssim. I efectivament, de vaixells anirà la pregunta, perquè en nàutica les bandes dels vaixells es diuen estribord i babor, però al davant i al darrere, com es diuen? Queden dos costats per saber. Com es diuen? D'acord? Tothom a participar!
1: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra Express.
3: La informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.

0: Doncs una vegada més ja som aquí al Dagorra Express de la tarda d'avui dimarts. Ahir preguntàvem amb qui anireu a passar el dia en un spa, perquè sortejàvem dues entrades a l'Spa del Evenia Olympic Resort de Lloret de Mar, i les entrades a l'spa se les emporta Judit Gómez Martínez. Enhorabona, Judit! I direu, avui què? Doncs avui sortegem ni més ni menys que un trajecte en Dofi Jet Boats per dos adults i dos nens. Un bon viatge per anar de platja en platja, de Blanes fins a Tossa, anar i tornar i veure les cales des del mar i anar en barco, que està xulíssim. I efectivament, de vaixells anirà la pregunta, perquè en nàutica les bandes dels vaixells es diuen estribord i babord, però al davant i al darrere, com es diuen? Queden dos costats per saber. Com es diuen? D'acord? Tothom a participar.
1: Ja pots participar al Dagorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: Dagorra Express.
3: Set FM.
4: Ràdio Palafolls.

0: Palafolls es prepara per dues nits més de temperatures elevades. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació de risc per calor diurna i nocturna intensa pels pròxims dies. Tot i que la primera nit d'aquest episodi ja ha passat, les previsions indiquen que la calor nocturna continuarà sent especialment intensa durant aquesta nit i la de demà al Maresme. A Palafolls es preveu que el termòmetre no doni treva durant les hores de descans, fet que pot afectar a la qualitat del son de la ciutadania. Com és habitual, des de Protecció Civil s'han recordat els consells bàsics per combatre la calor i dormir millor. A més, les autoritats sanitàries també recomanen seguir un seguit de pautes per minimitzar els riscos per la salut i fer front a l'ambient sufocant, especialment a l'interior de les llars. Entre aquests, destaquen que durant el dia cal mantenir les persianes tancades on toca el sol directament. A la nit s'han d'obrir les finestres per ventilar. Pel que fa a la hidratació i alimentació, és essencial hidratar-se de manera constant, fins i tot sense tenir sensació de set, especialment en el cas d'infants i persones grans, entre altres. Mireia Hernández, infermera de l'ABS, malgrat Palafolls, n'ha donat més detalls.
1: A la nit també obrir les finestres perquè així hi hagi ventilació. Si s'utilitzen climatitzacions, que les temperatures que es posin en aquests aparells siguin no extremadament fredes, sinó que permetin temperatures confortables, i llavors durant el dia la persona s'ha d'hidratar, o sigui, beure molta aigua, menjar fruites que tinguin bastanta quantitat d'aigua, a les nits no fer sopars massa copiosos i menjar aliments que la digestió sigui molt més fàcil, i bueno, evitar l'alcohol, perquè l'alcohol el que provoca és la deshidratació. I per exemple, doncs, també podria ser útil refrescar-se, no? Fer-se una dutxa abans d'anar a dormir.
0: A banda d'aquesta dutxa, també es recomana utilitzar llençols i pijames de cotó lleuger i transpirable, evitant teixits sintètics que atrapen la calor. Com és habitual, en cas de trobar-se malament o per qualsevol consulta de salut relacionada amb les altes temperatures, recorden que es pot contactar amb el servei de 061 Salut Respon.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Doncs una vegada més ja som aquí al de Gorra Express de la tarda d'avui dimarts. Ahir preguntàvem amb qui anireu a passar el dia en un spa, perquè sortejàvem dues entrades a l'spa del Evenia Olympic Resort de Lloret de Mar, i les entrades a l'spa se les emporta Judit Gómez Martínez. Enhorabona, Judit! I direu, avui què? Doncs avui sortegem ni més ni menys que un trajecte en Dofi Jet Boats per dos adults i dos nens. Un bon viatge per anar de platja en platja, de Blanes fins a Tossa, anar i tornar i veure les cales des del mar i anar en barco, que està xulíssim. I efectivament, de vaixells anirà la pregunta, perquè en nàutica les bandes dels vaixells es diuen estribord i babord, però al davant i al darrere, com es diuen? Queden dos costats per saber. Com es diuen? D'acord? Tothom a participar!
1: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra Express.
3: 107.7 FM.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Doncs una vegada més ja som aquí al De Gorra Express de la tarda d'avui dimarts. Ahir preguntàvem amb qui anireu a passar el dia en un spa, perquè sortejàvem dues entrades a l'spa del Evenia Olympic Resort de Lloret de Mar, i les entrades a l'spa se les emporta Judit Gómez Martínez. Enhorabona, Judit! I direu, avui què? Doncs avui sortegem ni més ni menys que un trajecte en Dofi Jet Boats per dos adults i dos nens. Un bon viatge per anar de platja en platja, de Blanes fins a Tossa, anar i tornar i veure les cales des del mar i anar en barco, que està xulíssim. I efectivament, de vaixells anirà la pregunta, perquè en nàutica les bandes dels vaixells es diuen estribord i babor, però al davant i al darrere, com es diuen? Queden dos costats per saber. Com es diuen? D'acord? Tothom a participar.
1: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra Express.
3: FM.
4: Ràdio Palafolls.

0: Palafolls es queda a 2 punts del nou objectiu europeu de reciclatge. Palafolls va tancar el 2025 amb una taxa de recollida selectiva bruta del 53,3%, la més alta dels 4 municipis de la Mancomunitat de Residus de l'Alt Maresme. Tots els bons resultats, el municipi encara es queda 1,7 punts per sota del nou objectiu europeu, que fixen el 55%, la preparació per la reutilització i el reciclatge de residus municipals. Segons l'informe anual de la Mancomunitat, durant el 2025 es van gestionar 5.696 tones de residus, un 7,8% més que l'any anterior, quan se'n van recollir 5.285. L'informe no atribueix aquest increment a una causa concreta, tot i que també assenyala que la població censada de Palafolls va créixer lleugerament, passant de 9.933 a 10.026 habitants, un augment del 0,9%. Del total de residus recollits al municipi, 3.033 tones es van separar selectivament, mentre que 2.662 van correspondre a la fracció de resta. Pel que fa a les principals fraccions reciclades, Palafolls va recollir 864 tones de matèria orgànica, 556 d'envasos lleugers, 522 tones de vidre i 393 tones de paper i cartró. També es van gestionar 1.908 tones de restes vegetals i 1.499 tones de voluminosos, a banda 1.246 de fusta. En comparació amb la resta de municipis de la Mancomunitat, Palafolls lidera el percentatge de recollida selectiva per davant de Malgrat de Mar, Pineda i Santa Susana. Tot i això, les dades evidencien que encara caldrà incrementar la recollida selectiva per assolir els objectius ambientals que marca la Unió Europea. I seguim parlant de més residus, perquè Malgrat de Mar organitza la primera sessió informativa del model de recollida de residus aquest dissabte. L'Ajuntament ha iniciat els preparatius per la implementació d'un nou sistema de recollida d'escombraries. La posada en marxa d'aquest està prevista pel pròxim mes de novembre. Per tal d'explicar els detalls d'aquest canvi als veïns i veïnes, el consistori ha programat una primera reunió informativa per aquest dissabte a les 10 a la sala Joaquim Garrigat de l'Arxiu Municipal. Aquesta setmana més s'ha iniciat el repartiment de 7.500 cartes informatives, una per cada llar del poble, i així començaran a sensibilitzar la població sobre el nou model. Una de les principals novetats és que la recollida no serà uniforme, sinó que variarà segons el carrer o el tipus d'edifici. Entre les modalitats previstes hi ha la recollida porta a porta, els espais comunitaris i els contenidors tancats. A més, el servei inclourà àrees d'emergència per necessitats puntuals i una deixalleria mòbil que recorrerà diversos punts de la població durant tota la setmana. L'Ajuntament ha dissenyat un cronograma per a una transició esglaonada. Segons detallen, al setembre es farà arribar a cada veí la informació detallada sobre com haurà de treure la bossa exactament. També es faran més sessions informatives tant presencials com en línia. De cara a l'octubre es realitzarà el lliurament dels materials que cada malgratenc necessitarà i ja al novembre entrarà en vigor el nou sistema de recollida.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Doncs una vegada més ja som aquí al De Gorra Express de la tarda d'avui dimarts. Ahir preguntàvem amb qui anireu a passar el dia en un spa, perquè sortejàvem dues entrades a l'spa del Evenia Olympic Resort de Lloret de Mar, i les entrades a l'spa se les emporta Judit Gómez Martínez. Enhorabona, Judit! I direu, avui què? Doncs avui sortegem ni més ni menys que un trajecte en Dofi Jet Boats per dos adults i dos nens. Un bon viatge per anar de platja en platja, de Blanes fins a Tossa, anar i tornar i veure les cales des del mar i anar en barco, que està xulíssim. I efectivament, de vaixells anirà la pregunta, perquè en nàutica les bandes dels vaixells es diuen estribord i babord, però al davant i al darrere, com es diuen? Queden dos costats per saber. Com es diuen? D'acord? Tothom a participar!
1: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra Express.
3: Escoltes? Ràdio Palafolls. 107.7 FM.

0: Doncs una vegada més ja som aquí al De Gorra Express de la tarda d'avui dimarts. Ahir preguntàvem amb qui anireu a passar el dia en un spa, perquè sortejàvem dues entrades a l'spa del Evenia Olympic Resort de Lloret de Mar, i les entrades a l'spa se les emporta Judit Gómez Martínez. Enhorabona, Judit! I direu, avui què? Doncs avui sortegem ni més ni menys que un trajecte en Dofi Jet Boats per dos adults i dos nens. Un bon viatge per anar de platja en platja, de Blanes fins a Tossa, anar i tornar i veure les cales des del mar i anar en barco, que està xulíssim. I efectivament, de vaixells anirà la pregunta, perquè en nàutica les bandes dels vaixells es diuen estribord i babor, però al davant i al darrere, com es diuen? Queden dos costats per saber. Com es diuen? D'acord? Tothom a participar.
1: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra Express.
3: 107.7 FM.
4: Ràdio Palafolls.

0: Arribem a les 8 del vespre. Tanquem la parada del Degorra Express d'avui. Demà hi tornem, a la mateixa hora. Que ningú es mogui. Adéu-siau. Degorra Express. Música sense interrupcions. Fins demà.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
2: Palafolls lidera ara mateix la recollida selectiva del Maresme amb una taxa del 53,3% durant l'any 2021, situant-se així per davant de municipis veïns com Malgrat o Pineda de Mar. Malgrat aquest rècord positiu, la localitat encara es troba a prop de 2 punts de distància per assolir el nou objectiu del 55% fixat per la Unió Europea per la reutilització de residus. L'informe anual de la Mancomunitat destaca que s'han gestionat prop de 5.700 tones de deixalles en un any, que estan marcat per un lleuger creixement de la població censada, que a Palafolls ja supera els 10.000 habitants.

0: Com és habitual a l'informatiu, avancem en titulars quines són les notícies destacades de la jornada d'avui. També parlarem de meteorologia, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'alerta per calor intensa a tot el Maresme. Serà amb nits tropicals que poden dificultar el descans dels veïns durant les pròximes jornades a la nostra comarca. Les autoritats sanitàries de l'ABS, malgrat Palafolls, recomanen mantenir persianes tancades de dia i ventilar els habitatges només durant la nit per intentar reduir la temperatura interior. També s'ha insistit en la importància d'hidratar-se constantment, especialment en els infants i gent gran. Davant de qualsevol símptoma de malestar derivat de l'ambient sufocant, es recorda que el servei 061 de Salut Respon està disponible per consultes. I marxarem cap a la piscina, on la Biblioteca Enric Miralles ha reactivat per 5è any consecutiu el servei de bibliopiscina per apropar la lectura i la premsa diària als banyistes de l'equipament durant tot l'estiu. Els banyistes podran consultar una selecció de revistes d'actualitat i contes infantils cada setmana sense necessitat de disposar del carnet de soci mentre gaudeixen de la seva estada a la piscina. Els documents estan destinats exclusivament a la consulta dins la instal·lació. Tot i això, han informat que el centre mantindrà el seu horari habitual per aquells que vulguin formalitzar préstecs per poder-se'ls endur a casa. Aquesta iniciativa busca fomentar l'hàbit lector en espais de lleure, renovant el material setmanalment per oferir varietat a totes les edats. I parlarem de mobilitat, perquè la transformació de la Nacional 2 en un passeig per vianants suposarà una inversió milionària per millorar els accessos a l'autopista C32 a localitats com Malgrat de Mar, Pineda i Calella. El projecte preveu la pacificació de l'antiga carretera nacional per prioritzar la mobilitat sostenible, reduint dràsticament el trànsit de vehicles en bona part de la costa de la comarca. Aquesta reordenació viària inclou la construcció de nous enllaços directes amb la via ràpida per evitar el col·lapse dels nuclis urbans i garantir una connexió segura i verda entre pobles. El pla s'executarà fins l'any 2032. I Malgrat de Mar inicia aquest dissabte les sessions informatives per explicar el nou model de recollida de residus que entrarà en vigor el pròxim mes de novembre. El consistori ha començat a repartir 7.500 cartes per informar que el sistema no serà uniforme, sinó que combinarà el porta a porta amb contenidors tancats, segons el carrer o el tipus d'edifici. El calendari de transició preveu una campanya intensiva al setembre amb el detall d'horaris i materials, seguida del lliurament de cubells i targetes necessàries durant l'octubre. Per facilitar la comunicació directe amb la ciutadania, s'ha habilitat un canal de WhatsApp. I aquest dimarts hem tingut aquest matí un matí assolellat. A la tarda hi haurà un augment de la nuvolositat formada per núvols alts i mitjans que mig taparan el cel. No s'esperen precipitacions. Els vents seran fluixos, força 2 a 3 de component est. El mar estarà en estat de marejol a tota la costa de la comarca. Les temperatures pujaran amb mínimes que aniran dels 21 als 26 graus i màximes que oscil·laran entre els 29 i els 33. A Palafolls el dia estarà nuvolat amb temperatures màximes que pugen fins als 33 graus i mínimes que van cap als 21. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimarts 21 de juliol i ho fem parlant del reciclatge, perquè Palafolls s'ha quedat a 2 punts del nou objectiu europeu de reciclatge. Palafolls va tancar el 2025 amb una taxa de recollida selectiva bruta del 53,3%, la més alta dels 4 municipis de la Mancomunitat de Residus de l'Alt Maresme. Tot i els bons resultats, el nostre poble encara es queda 1,7 punts per sota del nou objectiu europeu, que fixa en el 55% la preparació per la reutilització i el reciclatge dels residus municipals. Segons l'informe anual de la Mancomunitat, durant el 2025 es van gestionar 5.696 tones de residus, un 7,8% més que l'any anterior, quan se'n van recollir 5.285. L'informe no atribueix aquest increment a una causa concreta, tot i que també assenyala que la població censada de Palafolls va créixer lleugerament, passant de 9.933 a 10.026 habitants, un augment del 0,9%. Del total de residus recollits al nostre poble, 3.033 tones es van separar selectivament, mentre que 2.662 van correspondre a la fracció de resta. Pel que fa a les principals fraccions reciclades, Palafolls va recollir 864 tones de matèria orgànica, 556 d'envasos lleugers, 522 de vidre i 393 tones de paper i cartró. També es van gestionar 1.908 tones de restes vegetals, 1.499 de voluminosos i 1.246 de fusta. En comparació amb la resta de municipis de la Mancomunitat, Palafolls lidera el percentatge de recollida selectiva per davant de Malgrat de Mar, que té un 51,6%, Pineda amb un 47,1% i Santa Susana amb un 45,6%. Tot i això, les dades evidencien que encara caldrà incrementar la recollida selectiva per assolir els objectius ambientals que marca la Unió Europea. I parlem ara de calor, perquè Palafolls es prepara per dues nits més de temperatures elevades. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació de risc per calor diurna i nocturna intensa pels pròxims dies. Tot i que la primera nit d'aquest episodi ja ha passat, les previsions indiquen que la calor nocturna continuarà sent especialment intensa durant aquesta nit i la de demà al Maresme. A Palafolls es preveu que el termòmetre no doni treva durant les hores de descans, fet que pot afectar la qualitat del son de la ciutadania. Com és habitual, les autoritats sanitàries recomanen un seguit de pautes per minimitzar els riscos per la salut i fer front a l'ambient sufocant, especialment a l'interior de les llars. Entre aquests, destaquen que durant el dia cal mantenir les persianes tancades on toca el sol directament. A la nit s'han d'obrir les finestres per ventilar. Pel que fa a la hidratació i l'alimentació, és essencial hidratar-se de manera constant, fins i tot sense tenir sensació de set, especialment en el cas d'infants i persones grans, entre altres. Mireia Hernández, infermera de la BS, Malgrat Palafolls, n'ha donat més detalls.
1: A la nit també obrir les finestres perquè així hi hagi ventilació. Si s'utilitzen climatitzacions, que les temperatures que es posin en aquests aparells siguin no extremadament fredes, sinó que permetin temperatures confortables, i llavors durant el dia la persona s'ha d'hidratar, o sigui, beure molta aigua, menjar fruites que tinguin bastanta quantitat d'aigua, a les nits no fer sopars massa copiosos i menjar aliments que la digestió sigui molt més fàcil, i bueno, evitar l'alcohol, perquè l'alcohol el que provoca és la deshidratació. I, per exemple, doncs, també podria ser útil refrescar-se, no? Fer-se una dutxa abans d'anar a dormir.
0: A banda d'aquesta dutxa, també recomana utilitzar llençols i pijames de cotó lleuger i transpirable, evitant teixits sintètics que atrapen la calor. Com és habitual, en el cas de trobar-se malament o per qualsevol consulta de salut relacionada amb les altes temperatures, es pot contactar amb el 061 Salut Respon. I per pal·liar aquestes altes temperatures, hi ha gent que va cap a la piscina, i nosaltres també marxem cap allà, perquè la biblioteca aquest any tornarà a oferir el servei de bibliopiscina a l'equipament municipal. Per cinquè any, els banyistes que vagin a la piscina de Palafolls podran consultar les principals revistes del moment i la premsa diària, i disposaran de contes infantils per gaudir encara més de la seva estada en aquest equipament. I és que la biblioteca Enric Miralles ha tornat a apostar pel servei de bibliopiscina, en què cada setmana es deixaran revistes vàries i contes infantils per diferents edats a la piscina, per tal que els banyistes puguin consultar-les mentre sonen l'equipament. Així ho ha indicat Anna Miralles, directora de la biblioteca.
2: Un estiu més, la biblioteca Enric Miralles torna a organitzar la bibliopiscina a la piscina municipal del nostre poble. En allà hi trobareu un espai de lectura amb una selecció de llibres, contes i revistes pensada per a totes les edats. La idea és ben senzilla, que entre bany i bany podeu gaudir d'una estona tranquil·la de lectura sense haver de sortir de la piscina. Això sí, us demanem que en tingueu cura, procureu no mullar els llibres ni les revistes, que no mengeu mentre els consulteu i que quan acabeu els deixeu de nou al seu lloc perquè altres persones també en puguin gaudir.
0: Miralles detalla que en cas que algú es quedi amb ganes de continuar llegint a casa, durant tot l'estiu la biblioteca estarà oberta perquè els documents que hi ha a la piscina només són consultables en aquest mateix espai. Com l'any passat, no caldrà dur el carnet per poder llegir els documents, i cada setmana s'aniran renovant per tal de tenir sempre varietat pels usuaris de la piscina. Música. Deixem de banda la piscina municipal i parlem ara de mobilitat, perquè més accessos a la C32 i menys cotxes a la costa serà el que hi haurà amb el nou mapa de mobilitat que arriba a Malgrat, Pineda i Calella. El paisatge de la costa del Maresme es prepara per un canvi històric amb la transformació de la carretera nacional 2, una de les vies més transitades de l'Estat, en un gran passeig urbà per vianants. Aquest projecte, que connectarà 16 municipis de la nostra comarca des de Montgat fins a Malgrat, suposarà una reducció dràstica del trànsit de vehicles per prioritzar el benestar dels veïns i la mobilitat sostenible. Pels veïns de Palafolls, aquest canvi tindrà un impacte directe en la connectivitat de la zona. Com que la Nacional 2 perdrà carrils de circulació per guanyar espais verds i carril bici, el pla preveu una inversió de 150 milions d'euros per millorar la capacitat de la C32 i evitar el col·lapse dels nuclis urbans. Les obres de l'autopista es concentraran a facilitar l'entrada i sortida de vehicles en punts estratègics de l'Alt Maresme. Malgrat de Mar es veurà beneficiat per la pacificació de la carretera actual, que passarà de 4 carrils a només 2 en el costat de Mar. A Pineda de Mar es completaran els enllaços actuals per fer-los més fluids i accessibles, i a Calella es construirà un nou enllaç per connectar directament al municipi amb la C32, millorant així els desplaçaments cap al sud i al nord de la comarca. Aquesta transformació s'emmarca en el conegut conveni Maresme, signat entre el Ministeri de Transports i la Generalitat de Catalunya, amb una inversió total que ascendirà fins als 384 milions d'euros distribuïts fins l'any 2032. L'objectiu final és que l'espai que ara ocupa l'asfalt de la Nacional 2 es converteixi en un entorn amb voreres més amples, zones de serveis i un carril bici completament segregat, garantint una connexió segura i verda entre els pobles de la costa. Tot i que els trams de l'Alt Maresme es troben en una fase més inicial del disseny, ja existeix un gran consens entre tots els ajuntaments implicats. I seguim parlant d'altres qüestions. Marxem ara cap a Malgrat de Mar, que organitza la primera sessió informativa del model de recollida de residus. Aquest dissabte serà. L'Ajuntament de Malgrat ha iniciat els preparatius per la implementació d'un nou sistema de recollida d'escombraries. La posada en marxa d'aquest està prevista pel pròxim mes de novembre. Per tal d'explicar els detalls d'aquest canvi als veïns i veïnes, el consistori ha programat una primera reunió informativa aquest dissabte a les 10 del matí a la sala Joaquim Garrigat de l'Arxiu Municipal. Aquesta setmana, a més, s'ha iniciat el repartiment de 7.500 cartes informatives, una per cada llar del poble, per començar a sensibilitzar la població sobre aquest nou model. Una de les principals novetats és que la recollida no serà uniforme, sinó que variarà segons el carrer o el tipus d'edifici. Entre les modalitats previstes hi ha la recollida porta a porta, els espais comunitaris i els contenidors tancats. A més, el servei inclourà àrees d'emergència per necessitats puntuals i també una deixalleria mòbil que recorrerà diversos punts de la població durant tota la setmana. L'Ajuntament ha dissenyat un cronograma per una transició esglaonada. Segons diuen, al setembre es farà arribar a cada veí la informació detallada sobre com haurà de treure la brossa exactament, els horaris i el material necessari. També es faran més sessions informatives tant presencials com en línia. De cara a l'octubre realitzarà el lliurament dels materials que cada malgratenc necessitarà pel nou sistema, i al novembre entrarà en vigor aquest nou servei de recollida. Per facilitar la comunicació directa amb els ciutadans, s'ha habilitat un canal de WhatsApp informatiu al qual es pot accedir mitjançant un codi QR que està inclòs a la carta que s'està repartint aquests dies.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere. Un dia com avui, el 2025, l'any passat, la policia de Blanes va detenir un home amb un ordre europeu de detenció internacional. La policia local de Blanes va detenir a finals del mes anterior, és a dir, a finals de juny, un home que comptava amb dos requeriments judicials pendents. D'una banda, un ordre europeu de detenció emesa a Itàlia. D'altra banda, un ordre de detenció per part d'una unitat d'investigació de Mossos d'Esquadra. Un cop detingut, l'home va passar a disposició judicial i se li va decretar l'ingrés a presó. Tot i que aquesta detenció va ser el juny, no va ser fins aquell 21 de juliol que es van conèixer tots els detalls. Els fets van ocórrer en un control preventiu d'alcohol i drogues a la carretera d'accés a la Costa Brava, que estaven duent a terme quatre unitats de la policia local de Blanes. El 2021, fa 5 anys, el Servei Local d'Ocupació aconseguia cobrir més de la meitat dels llocs de feina que gestionava. El Servei Local d'Ocupació de Palafolls va fer públiques les dades relatives al primer semestre d'aquell 2021. En total, durant aquella primera meitat de l'any, es van gestionar a través del servei un total de 36 ofertes de feina, de les 62 vacants en total que recollien. Segons va apuntar el consistori, per fer aquesta gestió es va arribar a contactar amb més de 300 usuaris del servei, enviant un total de 230 currículums. En total es van atendre presencialment a 133 persones. Del total d'ofertes gestionades es van poder cobrir 35 llocs de feina, la qual cosa significava que un 56% de totes les vacants es van cobrir amb usuaris del servei. I el 2016 parlàvem de Malgrat de Mar perquè es feia una petició ciutadana per habilitar un espai per gossos a la platja de Malgrat. Més de 1.000 persones van reclamar al consistori malgratenc que habilités a la platja una zona per poder-hi anar amb els gossos, en concret durant l'estiu. Segons els impulsors de la campanya, els animals també pateixen les altes temperatures en aquesta època de l'any. A més, consideraven injust que les seves mascotes no es poguessin refrescar l'aigua. Deien que a la platja de Malgrat hi ha zones on pràcticament no hi ha banyistes. Per tant, asseguraven la creació d'aquest tipus d'espai seria possible. Van demanar flexibilitat al govern local i que com a mínim s'escoltés la seva proposta. La sol·licitud en aquell moment també va rebre el recolzament d'entitats defensores dels animals, com la Protectora de Mataró.

0: És moment ara, com sempre, de connectar amb el nostre company i meteoròleg de confiança, en Quim Serra, per saber quina és la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Avui, jornada que torna a estar marcada bàsicament per les temperatures càlides, ambient plenament estiuenc, amb màximes totes elles per damunt dels 30 graus i fins i tot fregant els 35 cap a l'interior de la comarca, amb un ambient xafogós, amb domini del sol. Si bé hi haurà alguns núvols poc importants, no esperem que deixin precipitació, i amb vents que en conjunt ho faran fluixos de component entre el sud i el sud-oest a les hores centrals del dia. La situació marítima, com fins ara, tranquil·la, arrissada i petites àrees de marejol al llarg d'aquesta setmana. Com ja indicàvem ahir, continuarem més o menys amb la mateixa situació. Demà com avui tornarem a tenir calor intensa, tant de dia com de nit, però sobretot a les hores centrals del dia, altre cop amb màximes cap als 35 graus a l'interior de la comarca, 32-33 a prop de la costa, per tant, ambient calorós, novament amb vents fluixos i amb una situació marítima tranquil·la. Demà passat, dijous i divendres, de moment tot continuarà igual, però a últimes hores de divendres començarà a entrar una massa d'aire més freda que iniciarà un descens de temperatura que notarem més de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge. Això de retruc també ens portarà alguns xàfecs entre la tarda del dissabte i el matí del diumenge. Sembla que poc importants, tot i que en aquesta època de l'any, localment, sempre de forma local, podem tenir algun fenomen doncs una mica més destacable. Però, en general, precipitacions extenses, de moment, no se n'esperen. Sembla que siguin fenomens molt puntuals de cada cap de setmana. I això sí, amb un respir pel que fa a les temperatures, que baixaran de forma clara.
0: Perfecte, Quim. Doncs n'estarem pendents. Moltíssimes gràcies.

I acabem l'informatiu d'avui repassant en titulars quines han estat les notícies més destacades del dia. Palafolls lidera la recollida selectiva a l'Alt Maresme amb una taxa del 53,3% durant l'any 2025. Se situa així per davant de municipis veïns com Malgrat de Mar o Pineda. Malgrat aquest rècord positiu, la localitat encara es troba a prop de 2 punts de distància per assolir el nou objectiu del 55% fixat per la Unió Europea per la reutilització de residus. L'informe anual de la Mancomunitat de Residus destaca que s'han gestionat prop de 5.700 tones de deixalles en un any, que estan marcat per un lleuger creixement de la població censada, que ja supera els 10.000 habitants a Palafolls. Les dades fan evident, però, la necessitat de continuar potenciant la separació de fraccions, com l'orgànica, per complir els futurs reptes ambientals. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'alerta per calor intensa al Maresme i a banda d'altres zones de Catalunya, amb nits tropicals que podran dificultar el descans dels veïns durant les pròximes jornades. Les autoritats sanitàries i professionals de l'ABS Malgrat Palafolls han recomanat mantenir les persianes tancades de dia, ventilar també els habitatges només durant la nit per intentar reduir la temperatura interior. També s'insisteix en la importància d'hidratar-se constantment, especialment als infants i gent gran, i utilitzar teixits de cotó transpirable al llit per minimitzar els riscos per la salut. Davant de qualsevol símptoma de malestar derivat de l'ambient sufocant, es recorda que el servei 061 Salut Respon està disponible per tothom. I avui hem parlat de la Biblioteca Enric Miralles, que reactiva per 5 anys consecutiu el servei de bibliopiscina per apropar la lectura i la premsa diària als banyistes de l'equipament municipal durant l'estiu. Els banyistes podran consultar una selecció de revistes d'actualitat i contes infantils cada setmana sense necessitat de disposar del carnet de soci, mentre gaudeixen de la seva estada a la piscina. Els documents estan destinats exclusivament a la consulta dins la instal·lació, tot i que el centre recorda que està obert a la biblioteca per tots aquells que vulguin formalitzar préstecs per llegir a casa. Aquesta iniciativa busca fomentar l'hàbit lector en espais de lleure, renovant el material setmanalment per oferir varietat a totes les edats. I hem parlat també de mobilitats, perquè la transformació de la Nacional 2 en un passeig per vianants suposarà una inversió milionària per millorar els accessos a l'autopista a C32 a localitats com Malgrat, Pineda i Calella. El projecte preveu la pacificació de l'antiga carretera nacional per prioritzar la mobilitat sostenible, reduint dràsticament el trànsit de vehicles en bona part de la costa del Maresme. Aquesta reordenació viària inclou la construcció de nous enllaços directes amb la via ràpida per evitar el col·lapse dels nuclis urbans i garantir una connexió segura i verda entre els pobles. El pla s'executarà fins l'any 2032 gràcies al conveni signat entre la Generalitat i l'Estat, que destinarà un total de 384 milions d'euros. I finalment hem parlat de Malgrat de Mar, que inicia aquest dissabte les sessions informatives per explicar el nou model de recollida de residus que entrarà en vigor el pròxim mes de novembre. El consistori ha començat a repartir 7.500 cartes per informar que el sistema no serà uniforme, sinó que combinarà el porta a porta amb contenidors tancats, segons el carrer o el tipus d'edifici. El calendari de transició preveu una campanya intensiva al setembre amb el detall d'horaris i materials, seguida del lliurament de cubells i targetes necessàries durant el mes d'octubre. Per facilitar la comunicació directa amb la ciutadania, s'ha habilitat un canal de WhatsApp on es podran resoldre dubtes sobre la deixalleria mòbil o les noves àrees d'emergència.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 21 de juliol del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres una jornada més. Aquestes notícies i moltíssimes més les teniu disponibles tant al nostre web www.radiopalafolls.cat com a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook i a Telegram, i recordem també que tenim el nou canal de difusió a WhatsApp. Dit això, nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Més accessos a la C32 i menys cotxes a la costa amb el nou mapa de mobilitat que arriba a Malgrat, Pineda i Calella. El paisatge de la costa del Maresme es prepara per un canvi històric amb la transformació de la Nacional 2, una de les vies més transitades de l'Estat, en un gran passeig urbà per vianants. Aquest projecte, que connectarà 16 municipis de la nostra comarca des de Montgat fins a Malgrat, suposarà una reducció dràstica del trànsit de vehicles per prioritzar el benestar dels veïns i la mobilitat sostenible. Pels veïns de Palafolls, aquest canvi tindrà un impacte directe en la connectivitat de la zona, com que la Nacional 2 perdrà carrils de circulació per guanyar espais verds i carril bici. El pla preveu una inversió de 150 milions d'euros per millorar la capacitat de l'autopista C32 i evitar el col·lapse dels nuclis urbans. Les obres a l'autopista es concentraran a facilitar l'entrada i sortida de vehicles en punts estratègics de l'Alt Maresme. Malgrat de Mar es veurà beneficiat per la pacificació de la carretera actual, que passarà de 4 carrils a només 2 en el costat mar. A Pineda es completaran els enllaços actuals per fer-los més fluids i accessibles, i a Calella es construirà un nou enllaç per connectar directament al municipi amb la C32, millorant així els desplaçaments cap al sud i al nord del Maresme. Aquesta transformació s'emmarca en el conegut conveni Maresme signat entre el Ministeri de Transports i la Generalitat de Catalunya, amb una inversió total que ascendirà fins als 384 milions d'euros distribuïts fins l'any 2032. L'objectiu final és que l'espai que ara ocupa l'asfalt de la Nacional 2 es converteixi en un entorn amb voreres més amples, zones de serveis i un carril bici completament segregat, garantint així una connexió segura i verda entre els pobles de la costa. Tot i que els trams de l'Alt Maresme es troben en una fase més inicial del disseny, ja existeix un gran consens entre els ajuntaments implicats.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Palafolls es prepara per dues nits més de temperatures elevades. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació de risc per calor diurna i nocturna intensa pels pròxims dies. Tot i que la primera nit d'aquest episodi ja ha passat, les previsions indiquen que la calor nocturna continuarà sent especialment intensa durant aquesta nit i la de demà al Maresme. A Palafolls es preveu que el termòmetre no doni treva durant les hores de descans, fet que pot afectar a la qualitat del son de la ciutadania. Com és habitual, des de Protecció Civil s'han recordat els consells bàsics per combatre la calor i dormir millor. A més, les autoritats sanitàries també recomanen seguir un seguit de pautes per minimitzar els riscos per la salut i fer front a l'ambient sufocant, especialment a l'interior de les llars. Entre aquests, destaquen que durant el dia cal mantenir les persianes tancades on toca el sol directament. A la nit s'han d'obrir les finestres per ventilar. Pel que fa a la hidratació i alimentació, és essencial hidratar-se de manera constant, fins i tot sense tenir sensació de set, especialment en el cas d'infants i persones grans, entre altres. Mireia Hernández, infermera de l'ABS, malgrat Palafolls, n'ha donat més detalls.
1: A la nit també obrir les finestres perquè així hi hagi ventilació. Si s'utilitzen climatitzacions, que les temperatures que es posin en aquests aparells siguin no extremadament fredes, sinó que permetin temperatures confortables, i llavors durant el dia la persona s'ha d'hidratar, o sigui, beure molta aigua, menjar fruites que tinguin bastanta quantitat d'aigua, a les nits no fer sopars massa copiosos i menjar aliments que la digestió sigui molt més fàcil, i bueno, evitar l'alcohol, perquè l'alcohol el que provoca és la deshidratació. I per exemple, doncs, també podria ser útil refrescar-se, no? Fer-se una dutxa abans d'anar a dormir.
0: A banda d'aquesta dutxa, també es recomana utilitzar llençols i pijames de cotó lleuger i transpirable, evitant teixits sintètics que atrapen la calor. Com és habitual, en cas de trobar-se amb malament o per qualsevol consulta de salut relacionada amb les altes temperatures, recorden que es pot contactar amb el servei de 061 Salut Respon.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Palafolls lidera ara mateix la recollida selectiva al Maresme amb una taxa del 53,3% durant l'any 2021, situant-se així per davant de municipis veïns com Malgrat o Pineda de Mar. Malgrat aquest rècord positiu, la localitat encara es troba a prop de 2 punts de distància per assolir el nou objectiu del 55% fixat per la Unió Europea per la reutilització de residus. L'informe anual de la Mancomunitat destaca que s'han gestionat prop de 5.700 tones de deixalles en un any, que ha estat marcat per un lleuger creixement de la població censada, que a Palafolls ja supera els 10.000 habitants.

0: Com és habitual a l'informatiu, avancem en titulars quines són les notícies destacades de la jornada d'avui. També parlarem de meteorologia, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'alerta per calor intensa a tot el Maresme. Serà amb nits tropicals que poden dificultar el descans dels veïns durant les pròximes jornades a la nostra comarca. Les autoritats sanitàries de l'ABS Malgrat Palafolls recomanen mantenir persianes tancades de dia i ventilar els habitatges només durant la nit per intentar reduir la temperatura interior. També s'ha insistit en la importància d'hidratar-se constantment, especialment en els infants i gent gran. Davant de qualsevol símptoma de malestar derivat de l'ambient sufocant, es recorda que el servei 061 de Salut Respon està disponible per consultes. I marxarem cap a la piscina, on la Biblioteca Enric Miralles ha reactivat per 5è any consecutiu el servei de bibliopiscina per apropar la lectura i la premsa diària als banyistes de l'equipament durant tot l'estiu. Els banyistes podran consultar una selecció de revistes d'actualitat i contes infantils cada setmana sense necessitat de disposar del carnet de soci mentre gaudeixen de la seva estada a la piscina. Els documents estan destinats exclusivament a la consulta dins la instal·lació. Tot i això, han informat que el centre mantindrà el seu horari habitual per aquells que vulguin formalitzar préstecs per poder-se'ls endur a casa. Aquesta iniciativa busca fomentar l'hàbit lector en espais de lleure, renovant el material setmanalment per oferir varietat a totes les edats. I parlarem de mobilitat, perquè la transformació de la Nacional 2 en un passeig per vianants suposarà una inversió milionària per millorar els accessos a l'autopista C32 a localitats com Malgrat de Mar, Pineda i Calella. El projecte preveu la pacificació de l'antiga carretera nacional per prioritzar la mobilitat sostenible, reduint dràsticament el trànsit de vehicles en bona part de la costa de la comarca. Aquesta reordenació viària inclou la construcció de nous enllaços directes amb la via ràpida per evitar el col·lapse dels nuclis urbans i garantir una connexió segura i verda entre pobles. El pla s'executarà fins l'any 2032. I Malgrat de Mar inicia aquest dissabte les sessions informatives per explicar el nou model de recollida de residus que entrarà en vigor el pròxim mes de novembre. El consistori ha començat a repartir 7.500 cartes per informar que el sistema no serà uniforme, sinó que combinarà el porta a porta amb contenidors tancats, segons el carrer o el tipus d'edifici. El calendari de transició preveu una campanya intensiva al setembre amb el detall d'horaris i materials, seguida del lliurament de cubells i targetes necessàries durant l'octubre. Per facilitar la comunicació directe amb la ciutadania, s'ha habilitat un canal de WhatsApp. I aquest dimarts hem tingut aquest matí un matí assolellat. A la tarda hi haurà un augment de la nuvolositat formada per núvols alts i mitjans que mig taparan el cel. No s'esperen precipitacions. Els vents seran fluixos, força 2 a 3 de component est. El mar estarà en estat de marejol a tota la costa de la comarca. Les temperatures pujaran amb mínimes que aniran dels 21 als 26 graus i màximes que oscil·laran entre els 29 i els 33. A Palafolls el dia estarà ennuvolat amb temperatures màximes que pugen fins als 33 graus i mínimes que van cap als 21. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimarts 21 de juliol i ho fem parlant del reciclatge, perquè Palafolls s'ha quedat a 2 punts del nou objectiu europeu de reciclatge. Palafolls va tancar el 2025 amb una taxa de recollida selectiva bruta del 53,3%, la més alta dels 4 municipis de la Mancomunitat de Residus de l'Alt Maresme. Tot i els bons resultats, el nostre poble encara es queda 1,7 punts per sota del nou objectiu europeu, que fixa en el 55% la preparació per la reutilització i el reciclatge dels residus municipals. Segons l'informe anual de la Mancomunitat, durant el 2025 es van gestionar 5.696 tones de residus, un 7,8% més que l'any anterior, quan se'n van recollir 5.285. L'informe no atribueix aquest increment a una causa concreta, tot i que també assenyala que la població censada de Palafolls va créixer lleugerament, passant de 9.933 a 10.026 habitants, un augment del 0,9%. Del total de residus recollits al nostre poble, 3.033 tones es van separar selectivament, mentre que 2.662 van correspondre a la fracció de resta. Pel que fa a les principals fraccions reciclades, Palafolls va recollir 864 tones de matèria orgànica, 556 d'envasos lleugers, 522 de vidre i 393 tones de paper i cartró. També es van gestionar 1.908 tones de restes vegetals, 1.499 de voluminosos i 1.246 de fusta. En comparació amb la resta de municipis de la Mancomunitat, Palafolls lidera el percentatge de recollida selectiva per davant de Malgrat de Mar, que té un 51,6%, Pineda amb un 47,1% i Santa Susana amb un 45,6%. Tot i això, les dades evidencien que encara caldrà incrementar la recollida selectiva per assolir els objectius ambientals que marca la Unió Europea. I parlem ara de calor, perquè Palafolls es prepara per dues nits més de temperatures elevades. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació de risc per calor diurna i nocturna intensa pels pròxims dies. Tot i que la primera nit d'aquest episodi ja ha passat, les previsions indiquen que la calor nocturna continuarà sent especialment intensa durant aquesta nit i la de demà al Maresme. A Palafolls es preveu que el termòmetre no doni treva durant les hores de descans, fet que pot afectar la qualitat del son de la ciutadania. Com és habitual, les autoritats sanitàries recomanen un seguit de pautes per minimitzar els riscos per la salut i fer front a l'ambient sufocant, especialment a l'interior de les llars. Entre aquests, destacant que durant el dia cal mantenir les persianes tancades on toca el sol directament. A la nit s'han d'obrir les finestres per ventilar. Pel que fa a la hidratació i l'alimentació, és essencial hidratar-se de manera constant, fins i tot sense tenir sensació de set, especialment en el cas d'infants i persones grans, entre altres. Mireia Hernández, infermera de l'ABS, Malgrat Palafolls, n'ha donat més detalls.
1: A la nit també obrir les finestres perquè així hi hagi ventilació. Si s'utilitzen climatitzacions, que les temperatures que es posin en aquests aparells siguin no extremadament fredes, sinó que permetin temperatures confortables, i llavors durant el dia la persona s'ha d'hidratar, o sigui, beure molta aigua, menjar fruites que tinguin bastanta quantitat d'aigua, a les nits no fer sopars massa copiosos i menjar aliments que la digestió sigui molt més fàcil, i bueno, evitar l'alcohol, perquè l'alcohol el que provoca és la deshidratació. I, per exemple, doncs, també podria ser útil refrescar-se, no? Fer-se una dutxa abans d'anar a dormir.
0: A banda d'aquesta dutxa, també recomana utilitzar llençols i pijames de cotó lleuger i transpirable, evitant teixits sintètics que atrapen la calor. Com és habitual, en el cas de trobar-se malament o per qualsevol consulta de salut relacionada amb les altes temperatures, es pot contactar amb el 061 Salut Respon. I per pal·liar aquestes altes temperatures hi ha gent que va cap a la piscina, i nosaltres també marxem cap allà perquè la biblioteca aquest any tornarà a oferir el servei de bibliopiscina a l'equipament municipal. Per cinquè any, els banyistes que vagin a la piscina de Palafolls podran consultar les principals revistes del moment i la premsa diària, i disposaran de contes infantils per gaudir encara més de la seva estada en aquest equipament. I és que la biblioteca Enric Miralles ha tornat a apostar pel servei de bibliopiscina, en què cada setmana es deixaran revistes vàries i contes infantils per diferents edats a la piscina, per tal que els banyistes puguin consultar-les mentre són en l'equipament. Així ho ha indicat Anna Miralles, directora de la biblioteca.
2: Un estiu més, la biblioteca Enric Miralles torna a organitzar la bibliopiscina a la piscina municipal del nostre poble. Allà hi trobareu un espai de lectura amb una selecció de llibres, contes i revistes pensada per a totes les edats. La idea és ben senzilla, que entre bany i bany podeu gaudir d'una estona tranquil·la de lectura sense haver de sortir de la piscina. Això sí, us demanem que en tingueu cura, procureu no mullar els llibres ni les revistes, que no mengeu mentre els consulteu i que quan acabeu els deixeu de nou al seu lloc perquè altres persones també en puguin gaudir.
0: Miralles detalla que en cas que algú es quedi amb ganes de continuar llegint a casa, durant tot l'estiu la biblioteca estarà oberta perquè els documents que hi ha a la piscina només són consultables en aquest mateix espai. Com l'any passat, no caldrà dur el carnet per poder llegir els documents, i cada setmana s'aniran renovant per tal de tenir sempre varietat pels usuaris de la piscina. Deixem de banda la piscina municipal i parlem ara de mobilitat, perquè més accessos a la C32 i menys cotxes a la costa serà el que hi haurà amb el nou mapa de mobilitat que arriba a Malgrat, Pineda i Calella. El paisatge de la costa del Maresme es prepara per un canvi històric amb la transformació de la carretera nacional 2, una de les vies més transitades de l'Estat, en un gran passeig urbà per vianants. Aquest projecte, que connectarà 16 municipis de la nostra comarca des de Montgat fins a Malgrat, suposarà una reducció dràstica del trànsit de vehicles per prioritzar el benestar dels veïns i la mobilitat sostenible. Pels veïns de Palafolls, aquest camí tindrà un impacte directe en la connectivitat de la zona. Com que la Nacional 2 perdrà carrils de circulació per guanyar espais verds i carril bici, el pla preveu una inversió de 150 milions d'euros per millorar la capacitat de la C32 i evitar el col·lapse dels nuclis urbans. Les obres a l'autopista es concentraran a facilitar l'entrada i sortida de vehicles en punts estratègics de l'Alt Maresme. Malgrat de Mar es veurà beneficiat per la pacificació de la carretera actual, que passarà de 4 carrils a només 2 en el costat de Mar. A Pineda de Mar es completaran els enllaços actuals per fer-los més fluids i accessibles, i a Calella es construirà un nou enllaç per connectar directament al municipi amb la C32, millorant així els desplaçaments cap al sud i al nord de la comarca. Aquesta transformació s'emmarca en el conegut conveni Maresme, signat entre el Ministeri de Transports i la Generalitat de Catalunya, amb una inversió total que ascendirà fins als 384 milions d'euros distribuïts fins l'any 2032. L'objectiu final és que l'espai que ara ocupa l'asfalt de la Nacional 2 es converteixi en un entorn amb voreres més amples, zones de serveis i un carril bici completament segregat, garantint una connexió segura i verda entre els pobles de la costa. Tot i que els trams de l'Alt Maresme es troben en una fase més inicial del disseny, ja existeix un gran consens entre tots els ajuntaments implicats. I seguim parlant d'altres qüestions. Marxem ara cap a Malgrat de Mar, que organitza la primera sessió informativa del model de recollida de residus. Aquest dissabte serà. L'Ajuntament de Malgrat ha iniciat els preparatius per la implementació d'un nou sistema de recollida d'escombraries. La posada en marxa d'aquest està prevista pel pròxim mes de novembre. Per tal d'explicar els detalls d'aquest canvi als veïns i veïnes, el consistori ha programat una primera reunió informativa aquest dissabte a les 10 del matí a la sala Joaquim Garrigat de l'Arxiu Municipal. Aquesta setmana, a més, ha iniciat el repartiment de 7.500 cartes informatives, una per cada llarg del poble, per començar a sensibilitzar la població sobre aquest nou model. Una de les principals novetats és que la recollida no serà uniforme, sinó que variarà segons el carrer o el tipus d'edifici. Entre les modalitats previstes hi ha la recollida porta a porta, els espais comunitaris i els contenidors tancats. A més, el servei inclourà àrees d'emergència per necessitats puntuals i també una deixalleria mòbil que recorrerà diversos punts de la població durant tota la setmana. L'Ajuntament ha dissenyat un cronograma per una transició esglaonada. Segons diuen, al setembre es farà arribar a cada veí la informació detallada sobre com haurà de treure la brossa exactament, els horaris i el material necessari. També es faran més sessions informatives tant presencials com en línia. De cara a l'octubre realitzarà el lliurament dels materials que cada malgratenc necessitarà pel nou sistema i al novembre entrarà en vigor aquest nou servei de recollida. Per facilitar la comunicació directa amb els ciutadans, s'ha habilitat un canal de WhatsApp informatiu al qual es pot accedir mitjançant un codi QR que està inclòs a la carta que s'està repartint aquests dies.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. El 2025, l'any passat, la policia de Blanes va detenir un home amb un ordre europeu de detenció internacional. La policia local de Blanes va detenir a finals del mes anterior, és a dir, a finals de juny, un home que comptava amb dos requeriments judicials pendents. D'una banda, un ordre europeu de detenció emesa a Itàlia. D'altra banda, un ordre de detenció per part d'una unitat d'investigació de Mossos d'Esquadra. Un cop detingut, l'home va passar a disposició judicial i se li va decretar l'ingrés a presó. Tot i que aquesta detenció va ser el juny, no va ser fins aquell 21 de juliol que es van conèixer tots els detalls. Els fets van ocórrer en un control preventiu d'alcohol i drogues a la carretera d'accés a la Costa Brava, que estaven duent a terme quatre unitats de la policia local de Blanes. El 2021, fa 5 anys, el Servei Local d'Ocupació aconseguia cobrir més de la meitat dels llocs de feina que gestionava. El Servei Local d'Ocupació de Palafolls va fer públiques les dades relatives al primer semestre d'aquell 2021. En total, durant aquella primera meitat de l'any, es van gestionar a través del servei un total de 36 ofertes de feina, de les 62 vacants en total que recollien. Segons va apuntar el consistori, per fer aquesta gestió es va arribar a contactar amb més de 300 usuaris del servei, enviant un total de 230 currículums. En total es van atendre presencialment a 133 persones. Del total d'ofertes gestionades es van poder cobrir 35 llocs de feina, la qual cosa significava que un 56% de totes les vacants es van cobrir amb usuaris del servei. I el 2016 parlàvem de Malgrat de Mar perquè es feia una petició ciutadana per habilitar un espai per gossos a la platja de Malgrat. Més de 1.000 persones van reclamar al consistori malgratenc que habilités a la platja una zona per poder-hi anar amb els gossos, en concret durant l'estiu. Segons els impulsors de la campanya, els animals també pateixen les altes temperatures en aquesta època de l'any. A més, consideraven injust que les seves mascotes no es poguessin refrescar l'aigua. Deien que a la platja de Malgrat hi ha zones on pràcticament no hi ha banyistes. Per tant, asseguraven la creació d'aquest tipus d'espai seria possible. Van demanar flexibilitat al govern local i que com a mínim s'escoltés la seva proposta. La sol·licitud en aquell moment també va rebre el recolzament d'entitats defensores dels animals com la Protectora de Mataró.

0: És moment ara, com sempre, de connectar amb el nostre company i meteoròleg de confiança, en Quim Serra, per saber quina és la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Avui, jornada que torna a estar marcada bàsicament per les temperatures càlides, ambient plenament estiuenc, amb màximes totes elles per damunt dels 30 graus i fins i tot fregant els 35 cap a l'interior de la comarca, amb un ambient xafogós, amb domini del sol. Si bé hi haurà alguns núvols poc importants, no esperem que deixin precipitació, i amb vents que en conjunt ho faran fluixos de component entre el sud i el sud-oest a les hores centrals del dia. La situació marítima, com fins ara, tranquil·la, arrissada i petites àrees de marejol al llarg d'aquesta setmana. Com ja indicàvem ahir, continuarem més o menys amb la mateixa situació. Demà com avui tornarem a tenir calor intensa, tant de dia com de nit, però sobretot a les hores centrals del dia, altre cop amb màximes cap als 35 graus a l'interior de la comarca, 32-33 a prop de la costa, per tant, ambient calorós, novament amb vents fluixos i amb una situació marítima tranquil·la. Demà passat, dijous i divendres, de moment tot continuarà igual, però a últimes hores de divendres començarà a entrar una massa d'aire més freda que iniciarà un descens de temperatura que notarem més de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge. Això de retruc també ens portarà alguns xàfecs entre la tarda del dissabte i el matí del diumenge. Sembla que poc importants, tot i que en aquesta època de l'any, localment, sempre de forma local, podem tenir algun fenomen doncs una mica més destacable. Però, en general, precipitacions extenses de moment no se n'esperen, sembla que siguin fenòmens molt puntuals de cada cap de setmana, i això sí, amb un respir pel que fa a les temperatures que baixaran de forma clara.
0: Perfecte, Quim, doncs n'estarem pendents. Moltíssimes gràcies.

I acabem l'informatiu d'avui repassant en titulars quines han estat les notícies més destacades del dia. Palafolls lidera la recollida selectiva a l'Alt Maresme amb una taxa del 53,3% durant l'any 2025. Se situa així per davant de municipis veïns com Malgrat de Mar o Pineda. Malgrat aquest rècord positiu, la localitat encara es troba a prop de 2 punts de distància per assolir el nou objectiu del 55% fixat per la Unió Europea per la reutilització de residus. L'informe anual de la Mancomunitat de Residus destaca que s'han gestionat prop de 5.700 tones de deixalles en un any, que està marcat per un lleuger creixement de la població censada, que ja supera els 10.000 habitants a Palafolls. Les dades fan evident, però, la necessitat de continuar potenciant la separació de fraccions, com l'orgànica, per complir els futurs reptes ambientals. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'alerta per calor intensa al Maresme i a banda d'altres zones de Catalunya, amb nits tropicals que podran dificultar el descans dels veïns durant les pròximes jornades. Les autoritats sanitàries i professionals de l'ABS Malgrat Palafolls han recomanat mantenir les persianes tancades de dia, ventilar també els habitatges només durant la nit per intentar reduir la temperatura interior. També s'insisteix en la importància d'hidratar-se constantment, especialment en infants i gent gran, i utilitzar teixits de cotó transpirable al llit per minimitzar els riscos per la salut. Davant de qualsevol símptoma de malestar derivat de l'ambient sufocant, es recorda que el servei 061 Salut Respon està disponible per tothom. I avui hem parlat de la Biblioteca Enric Miralles, que reactiva per 5 anys consecutiu el servei de bibliopiscina per apropar la lectura i la premsa diària als banyistes de l'equipament municipal durant l'estiu. Els banyistes podran consultar una selecció de revistes d'actualitat i contes infantils cada setmana sense necessitat de disposar del carnet de soci, mentre gaudeixen de la seva estada a la piscina. Els documents estan destinats exclusivament a la consulta dins la instal·lació, tot i que el centre recorda que està obert a la biblioteca per tots aquells que vulguin formalitzar préstecs per llegir a casa. Aquesta iniciativa busca fomentar l'hàbit lector en espais de lleure, renovant el material setmanalment per oferir varietat a totes les edats. I hem parlat també de mobilitat, perquè la transformació de la Nacional 2 en un passeig per vianants suposarà una inversió milionària per millorar els accessos a l'autopista C32 a localitats com Malgrat, Pineda i Calella. El projecte preveu la pacificació de l'antiga carretera nacional per prioritzar la mobilitat sostenible, reduint dràsticament el trànsit de vehicles en bona part de la costa del Maresme. Aquesta reordenació viària inclou la construcció de nous enllaços directes amb la via ràpida per evitar el col·lapse dels nuclis urbans i garantir una connexió segura i verda entre els pobles. El pla s'executarà fins l'any 2032 gràcies al conveni signat entre la Generalitat i l'Estat, que destinarà un total de 384 milions d'euros. I finalment hem parlat de Malgrat de Mar, que inicia aquest dissabte les sessions informatives per explicar el nou model de recollida de residus que entrarà en vigor el pròxim mes de novembre. El consistori ha començat a repartir 7.500 cartes per informar que el sistema no serà uniforme, sinó que combinarà el porta a porta amb contenidors tancats, segons el carrer o el tipus d'edifici. El calendari de transició preveu una campanya intensiva al setembre amb el detall d'horaris i materials, seguida del lliurament de cubells i targetes necessàries durant el mes d'octubre. Per facilitar la comunicació directa amb la ciutadania, s'ha habilitat un canal de WhatsApp on es podran resoldre dubtes sobre la deixalleria mòbil o les noves àrees d'emergència.

0: fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 21 de juliol del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres una jornada més. Aquestes notícies i moltíssimes més les teniu disponibles tant al nostre web www.radiopalafolls.cat com a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook i a Telegram. I recordem també que tenim el nou canal de difusió a WhatsApp. Dit això, nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.